t'ha portat per la calor del sol i un glob amb un gust de sal i una camisa que va perdent botons.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo de tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivim.

0: ella.
1: Sí.
0: Sí. Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

0: peixet.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aznavour, nascut a França però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Riballual de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub.junt@gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing.
0: Ai,
2: note for
0: don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

Na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna. Sí,

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, soc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

la música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant, a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Informació, www.imaginaradio.cat. Música, www.imaginaradio.cat. Podcast, www.imaginaradio.cat. Viu les Terres de l'Ebre i els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat a la web que més creix a tot el territori. www.imaginaradio.cat. Llegeix, escolta, opina, informa, canta. Tot el que necessites saber ho trobaràs a la web d'Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Èxits, èxits i més èxits.
2: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
3: Gràcies per ser ràdio.
4: All Hit Radio.
5: Cocodril Club.
6: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Oh.

84, sí, què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: hacia abajo y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. ...32 anys en antena...

كوكودريل كلوب. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mor.

0: Cabons, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida, oh, vive...
0: Era 1972.

0: Vive la vida hoy.
1: Vive, vive la vida hoy, aunque mañana te mueras.
0: No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. Al costat de Peret, de Los Manolos, va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
1: Work

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

venut, només per darrere de We Are The World, la cançó benèfica, només va durar uns 5 anys, fins que el 97 va superar el single d'Elton John de la versió de Candle in the Wind en memòria de la princesa Diana de Gales. Goodbye.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música. It's a

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to respost, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
5: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
6: I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm-en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
7: Cocodril Club.
6: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
7: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-10-26. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tot la info a les nostres xarxes socials.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Vic Mat Major i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a major.cat
4: o a les botigues de Vic Mat Major de Tortosa i Amposta.
5: Vic Mat Major. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977 26 10 26. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: L'oli és un aliment o un ingredient?
3: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
2: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
3: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
4: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tot a la info a les nostres xarxes socials.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Imagina Ràdio.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continueu així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials, en algunes ocasions he seleccionat aquesta. Day, my mind is all you. De 1972 i del grup Badfinger. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? We've had you.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió un grup gairebé desconegut espanyol que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. Sí, jo.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs, trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el DJ o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Bergaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Bergaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

0: I Llorenç Santa Maria, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Gràcies per ser ràdio.
8: All Hit Radio. Cocodril Club.
9: Oh, se está bien con la radio.
8: Cocodril Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè, i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviete als Estats Units, i quan venia a Barcelona a veure la família, ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això, que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Pinchu Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: Des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan. A la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com, perquè, sens dubte, en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que allò del vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que el teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà, escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Bolzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio també ens diu en el seu correu: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa, Cocodril Club, y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, nascuda a Seattle el 1947.

0: Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment.
1: Hola, mama.
2: Hola.
1: Acabes de fer 93 anys.
2: Sí.
1: Com ho portes, això?
2: Bé, amb salut i bon humor.
1: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
2: Sí.
1: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
2: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
1: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaría contigo.
1: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó.
2: Ah, ah.

I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot

0: That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió No elegimos los recuerdos.
1: Imagina Radio 103.9 FM.
2: Del 11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, DeLonghi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint, per alguna cosa serà.
4: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
5: Imagina Ràdio.
0: Se queden, no nos abandonen a su antojo, para bien... Y para mal.

0: la música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinil, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado.

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era italodisco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977 26 10 26. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes, però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
2: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
3: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Infórmate'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor, construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Carpaccio de tonyina roja amb soia. Ravioli de salmó salvatge. Calamars a la romana amb maionesa de soia. Tàrtar de guallo cimental de la finca. Ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec. Sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira Bitapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
7: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
6: Ara capturen la bellesa.
7: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
6: Tens fins al 2 de novembre.
7: Informa-te'n a mayor.cat
6: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
7: Big Mad Mayor. Construïm territori.
6: Cuidem lo que és nostre.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Gina Radio.
1: Hi ha diumenges que tenen un sabor especial, d'aquells que deixen resultats, però sobretot deixen sensacions. I avui, al programa 668 de Tots els Gols, volem començar parlant d'això, de les primeres victòries de la temporada per als nostres equips, sobretot pel que fa la rapidenca, ha estrenat el caseller de les victòries amb un triomf de prestigi al camp del Sant Boià. Una victòria d'aquelles que donen confiança però que reforcen la feina feta i que demostren que aquest equip està preparat per a competir. També arriba la primera alegria per a l'Ascó, que ha aconseguit guanyar al camp del Catllà. Tres punts importants d'aquells que poden marcar un punt d'inflexió en aquest inici de temporada i que permeten mirar endavant amb més optimisme. I a Segona Catalana, una altra primera victòria que ens fa especial il·lusió, la de l'Aldeana, que ha estat capaç d'imposar-se a Salou. Tres punts que segurament valen molt més que una simple victòria. Són confiança, són recompensa i són un nou impuls per a continuar creixent. Tres equips, tres camps diferents i tres victòries que ens recorden una cosa, que a Tots els Gols coneixem molt bé, que darrere de cada resultat hi ha moltes hores d'entrenament, sacrifici, il·lusió i gent que treballa pel futbol de casa nostra. I precisament per això avui volem posar en valor aquests tres triomfs, perquè la temporada tot just acaba de començar, però ja tenim motius per somriure. Benvinguts al programa 668 de Tots els Gols. Àrbitre, ja pots donar el xiulet inicial.
2: Tots els Gols, espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
3: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els Gols, amb Jesús Ferrando.

0: Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del programa Tots els Gols, un programa que arranca a les 4 de la tarda i s'allargarà fins les 8 o un rat més, no? Richi, molt bona tarda.
1: Ni hablar.
0: No tinc a Tomàs i tinc a tu com a... Com a...
1: Bueno, suposo
0: cap
1: que
0: de turco.
1: Suposo que en les reivindicacions sindicalistes me faran costat tant Pedro com Manu. Espavila't.
0: Espavila't tu, a que funcione tot.
1: Una cosa, si tingués que fer una editorial i llegint-la al mòbil, estem fotuts.
2: Bueno, perquè això ja ho va fer l'Omar Montes, saps?
1: No, perquè no m'hi veig.
0: Ulleres de cul de got, com falta, gent. Molt bona tarda, Richi.
1: Molt bona tarda. Una setmana més. Bueno, sí. La segona setmana de la temporada.
0: I els dos protagonistes que tenim a l'altra banda de la taula són protagonistes per una cosa. Per este canal de difusió que hem estrenat i que va viento en popa toda vela.
3: Pedro, bona tarda, Jesús, Pedro. I bona tarda a tots los oients. Així és, hem estrenat un canal de difusió a WhatsApp perquè, bueno, teníem la problemàtica de l'any passat que vam dir que esta temporada l'arreglaríem i era que, bueno, el grup de difusió que vam fer inicialment no es podien sobrepassar los 1.025 membres. I així, en Manu parlant l'altre dia, vam arribar a la conclusió de lo que seria millor, arriesgant-nos una mica que tota esta gent que teníem, pues, a lo millor no tots passarien al canal de difusió, però la millor idea que vam trobar era fer un canal de difusió on la gent se pot unir de manera il·limitada, no hi ha un límit de membres i a partir d'allí, bueno, a partir d'aquí, pues, lo nou canal de difusió que utilitzarem per actualitzar minut a minut de tots els partits i de tota la jornada de dissabte i de diumenge serà este nou.
0: Per a la gent que no conegui este grup, com se poden unir?
3: Se poden unir a través de la biografia del nostre Instagram, allí està l'enllaç, i si no, a través de les nostres xarxes socials, cada dia pengem recordatoris, estarem penjant recordatoris bastants de dies més per a que tota la gent se pugui anar unint. I a través del nostre Instagram, a la biografia, tenen l'enllaç per a poder unir-se. S'ha de dir que en menys d'una setmana ja hem aconseguit ficar al grup de difusió més del 70% de la gent que estava a l'antic, així que jo trobo que ha sigut una bona decisió.
0: En 3 dies.
3: En 3 dies.
0: En 3 dies portem pràcticament 800 seguidors. I Manu té gran part de culpa també d'això, no? Molt bona tarda.
2: Sí, bueno, al final ja ho vam parlar, el tema aquest tema de WhatsApp, des del departament de xarxes de Tots els Gols, concretament Pedro i jo. Bueno, Jesús entra una miqueta, però...
0: Bueno.
2: I vam barallar una miqueta totes les opcions que teníem i vam veure que la més viable... i que no ens generés problemes a futur i que també, pues, no ens canviés molt la metodologia de feina que teníem i que no fos un cacau per a compartir i per a mantenir a tota la gent actualitzada, vam pensar i vam concretar que la millor decisió era esta i també, pues, permet que la gent que hi ha dins pugui conservar la seva privacitat, solament vegi els contactes que té i la resta de la gent quede protegida i les seves dades siguin confidencials.
0: Una iniciativa que per privat m'han felicitat, eh? I us ho transmeto aquí, que ha estat un encert fer aquest canal de difusió i que, bueno, de nosaltres tres, perquè n'hi ha un que no entra ni pensa entrar-hi.
1: No, jo estic, el que passa que ara estic mirant i a la llista de l'esquerra no me surt el WhatsApp, no sé per què, però ja ho investigaré.
2: No, Richi, ets una de les moltes persones que els han tingut que explicar això, i és que aquest grup de difusió no es troba per se dins de els grups i dins dels xats habituals, sinó que ho trobem a la part inferior esquerra, com a bon simpatitzant de WhatsApp que acabes de demostrar. Hi ha moltes persones que els ho passa el mateix. Recordeu que el canal de difusió el trobem dins de la secció de novetats o canals en el seu defecte, i que no es troba dins dels xats i dels grups habituals de WhatsApp.
0: Aquí
1: Aquí, en este.
4: Aquí.
1: Sí, sí, no, mira.
4: Sí.
1: Aquí, aquí.
4: Aquí.
1: Gràcies, Jesús. Ai.
4: Sí, si no li fas gràfic...
1: Ai. No me facis parlar.
4: Ai, mare. Bueno, fetes les presentacions i presentades les novetats que estem ficant en marxa des de tots els gols, una cosa que és important perquè este programa està ben viu, eh? Una cosa que esperem ser quasi 2.000 seguidors. Va. A esta temporada arribarem als 2.000 o no?
3: Segur.
4: Sí. I als 3.000. Anem a fer la primera ronda. La primera ronda, com és habitual, en els nostres amics i sponsors d'Avelló Autotec.
5: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
6: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
5: Avelló Autotec.

0: Anem a fer el repàs dels marcadors que ens han deixat aquesta jornada, en la segona jornada de Lliga. El grup tercer de la primera catalana, tota la jornada disputada, a excepció d'un partit, el que es disputa a partir de les 5 de la tarda al Municipal de Vilaseca. La resta són marcadors definitius. Dissabte es van disputar 6 compromisos amb els resultats següents. Ja ho hem comentat a l'editorial, importantíssima victòria de la Rapitenca al Municipal de Sant Boi. Sant Boià 1, Rapitenca 2.
1: Vilafranca 0, Cambrils Unió 3.
0: Sitges 1, Júpiter 1.
1: Poblesec 0, Fundació Atlètic Vilafranca 4.
0: Bon Pastor 5, Ciutat Cooperativa 0.
1: I Camp Joliu 0, Sant Feliuenc 1.
0: I
1: aquest migdia?
0: Sí, aquest migdia no és este marcador.
1: Ah, 2 a 4, és veritat. Sí, ho he vist abans. M'he equivocat jo.
0: Perquè ho hem comentat a l'editorial. La primera victòria de l'Ascó al camp del Catllà. S'ha imposat per 2-4.
1: Jornada positiva per als equips ebrencs en esta primera catalana.
0: Si m'haguessis escoltat a l'editorial, ho haguessis...
1: Jesús, t'he escoltat a l'editorial.
0: Sí, però no...
1: Però bueno, ho remarco. Igual que jornada positiva ahir per Espanya, que va guanyar Anglaterra a Wembley.
0: Espanya.
1: I a les 5 de la tarda, com has dit, Vilaseca, Sporting Gavà 2013.
0: Hi ha un gran Lamine Yamal, eh?
1: Sí, bueno, i a Espanya en general que va reaccionar perquè Anglaterra va jugar bé, eh?
0: I un gran Baena, també.
1: I un desastrós Ferran Torres, que em va fallar dos.
0: No,
1: que déu-n'hi-do.
0: Me va fallar més. Anem a segona catalana, al grup 6è, a repassar els 5 marcadors que ens ha deixat la jornada d'ahir dissabte per la tarda. La nota positiva, la victòria de l'Aldeana per 1-2 i en remuntada inclosa. Salou 1, Aldeana 2.
1: Ampolla 2, Calafell 2.
0: Ribes 1, Atlètic Valls 1.
1: Cubelles 2, Camarles 0.
0: I Canonja 3, Remolins Vitem 0.
1: Aquesta tarda de diumenge, a partir de les 4 i mitja, d'aquí uns minutets, començarà la Sénia Torreforta.
0: A partir de les 5, un autèntic partidàs, un derbi del Montsià, Amposta, Ulldecona.
1: I per a finiquitar esta segona catalana, a les 6, Tortosa Ebre, Sant Pere, Sant Pau.
0: Anem a tercera catalana, el grup 18è, a repassar els 5 marcadors que ens ha deixat la jornada de dissabte, amb la primera victòria del Santa Bàrbara davant l'Olímpic Mora d'Ebre. Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0.
1: Flix 4, Gandesa 3.
0: Gandesa... Un autèntic partidàs i en locura inclosa de gols a la recta final. Un duel que va deixar la victòria, la primera victòria del conjunt que entrena Jordi Cervelló. Masdenverge 1, Horta de Sant Joan 1, primer punt dels dos conjunts, del Masdenverge i l'Horta de Sant Joan, remuntant, equilibrant, millor dit, el marcador advers que portaven durant la segona meitat i va marcar el conjunt terraltí i sumava així el primer punt després del retorn a la tercera catalana.
1: Següent resultat, jo t'he dit abans que a mi me sembla sorprenent per lo avoltat, no perquè guanyés la Cava Roqueteng 1, la Cava 4.
0: Mos ho comentarà Miquel Àngel Campos en aquesta primera part del programa. Li trucarem perquè ens faci el balanç d'aquesta victòria del conjunt Cabero i també tenim prevista la trucada a l'Eix Franc, a l'entrenador del Club Deportiu La Cava, per comentar-nos aquesta importantíssima victòria que el situa encapçalant la categoria ara mateix. I Camarles B1, Godall 1.
1: A partir de les 4 i mitja d'esta tarda, Perelló, Jesús i Maria.
0: També s'iniciarà el partit al Municipal de la Santa Creu entre el Jesús Catalònia i el Móra Nova.
1: I a les 5, Corbera d'Ebre, Ginestà.
0: Anem cap a la quarta catalana a repassar els tres marcadors que ens va deixar la jornada d'ahir dissabte amb la victòria set i partido. Set i partido de l'Ulldecona B davant el Camp Redó. Ulldecona B 6, Camp Redó 4.
1: Jesús i Maria B 4, Aldeana B 1.
0: I la Cava B 0, la Sénia B 2.
1: Avui diumenge, a partir de les 4 i mitja, també, el Canà Ametlla de Mar.
0: I tancarà aquesta jornada, a partir de les 6, el Sant Jaume Jesús Catalònia B. I anem a atacar aquesta primera ronda del programa amb els marcadors que ens ha deixat de la jornada el grup 36è de la quarta catalana, amb la primera victòria del Tivenys. Es va imposar per 3 gols a 1 al Roquetenc B.
1: I l'Aldo B se va imposar per 3 gols a 2 al Xerta.
0: Derbi de la màxima. Derbi de la màxima que va caure del costat dels jugadors que entrena Carlos Panisello. Avui també tenim prevista la trucada per a parlar d'aquest partit. I l'Aldo B és líder en solitari. Se'n va anar a dormir líder en solitari.
1: Sí, sí.
0: Avui ho repassarem amb Carlos Panisello, amb el tècnic del conjunt d'Oberenc. I a partir de les 4 i mitja es disputaran dos partits, la Torre Espanyol Pinell
1: i l'Olímpic Mora d'Ebre B, Benissanet.
0: I tancarà aquesta jornada la Fatarella Tortosa Ebre B a partir de les 5 i mitja de la tarda. I hasta aquí la primera ronda del programa, una primera ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres patrocinadors i amics d'Avelló Autotec.
2: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
3: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
2: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: I tinc que fer una rectificació. Ahir la primera victòria del Santa Bàrbara, i no és veritat, perquè ja va guanyar la setmana passada davant l'Horta de Sant Joan. Per tant, està invicte també a la categoria, a la tercera catalana, el conjunt de Jordi Roca encapçala aquesta categoria, havent sumat els 6 punts en els dos compromisos inicials. La setmana passada s'imposava per 2-1 davant l'Horta i esta setmana ha fet lo propi davant l'Olímpic Móra d'Ebre, una situació que el deixa el co-líder provisional d'aquesta tercera catalana després de disputar-se les dues primeres jornades. Mea culpa,
1: Dic, des de...
0: no, parles, però... Si parles en el micro obert, te sentirem.
1: Pujamos a los dos, de quan estiguem, perquè si no, no li puc donar rèplica. I necessita rèplica de la bona.
0: Ai, rèplica. Ai, que treball. Va, anem bueno, a fer la primera crònica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com sempre obrim cartellera amb qui si no, amb Fernando García, que a més, vol dir, així dona gust obrir cartellera en una uh-huh. victòria. I anem a comentar-ho amb ell.
0: Avui sí que toca. Triqui-tri!
2: Triqui-tri-tra, sí, sí. Ahir bona victòria, bona victòria.
0: Una bona victòria que vau encadenar amb una sortida fulgurant, no, Fernando?
2: Sí, la primera part de Rapidinga hagués pogut sentenciar el partit. Va tenir moltes ocasions molt clares davant un rival que mos va arribar tan sols un cop i va fer dar una gran aturada a la primera part, però nosaltres vam tindre el primer minut i la va tindre Urigatell. Els 9 marcàvem el primer gol, marcava Canario, una centrada d'Argilà i rematava en el cap, i els 12-3 minuts després marcava Guillem Callau, una jugada molt... Genís Callau feia una gran jugada i marcava el 0-2. Vam tindre moltes més, fins i tot un penal que Eric Jerez va lliscar abans de pegar-li la pilota i el va enviar dalt als núvols.
0: Tipo Harry Kane ahir, no?
2: Sí, pues sí. Si fa una fase abans de però Harry Kane caure no va caure, però sí que va caure Eric Jerez, llisca, cau i li pega la pilota i l'envia per dalt del travesser, molt desviada, una paràbola. Vull dir que va ser molt, bueno, més clar que un penal, i a part d'aquí anem a tindre més els altres jugadors. A la segona tot va canviar. A la segona, jo no sé si pel... Diuen que un 0-2 a la mitja part és un bon resultat, però també que és d'aquells que te dona confiança, te confies, baixes una mica el ritme, i els altres, l'altre equip, a poc a poc, se te va menjant, i fins i tot mos haguem pogut empatar al final. I van tindre ocasions, Dan va ser el millor, va fer 4 aturades de molt de mèrit, i nosaltres sí que vam tindre dos de molt clares, una d'Urigatell, que va aturar el porter d'ells, i a l'últim segon de partit, quan el porter va rematar, un xut des de camp propi de Valcárcel, que va sortir fregant el pal de la porteria buida. Però vaja, són 3 punts al camp del Sant Boià que donen molta moral i que té llàstima de la setmana passada a casa, però bueno, lo fas bo el punt este, llavors.
0: 4-6 punts en 2 jornades és un bon bagatge, no?
2: Sí, l'important és anar sumant, i perquè aquesta categoria és molt traïdora. Una categoria que no està, totes les categories, tal com s'ha fet ara en el dels 16 equips, pots anar guanyant, però que em perguis 2 partits te'n vas vaja tot. O sigui que per això, quan més suméssim, millor. I això passa a totes les categories que han fet ara en això dels 16 equips.
0: Vau fer bo el punt de la setmana passada, un punt que us deixava en mal sabor de boca, i vau fer bo el punt esta setmana sumant la victòria al Municipal de Sant Boi, no?
2: Sí, sempre és difícil guanyar fora de casa. Si et dic la setmana passada només vaig haver l'empat nostre a casa i tot el més van ser victòries locals. Esta setmana la cosa també ha anat molt justa en los... Bueno, han llegut resultats avoltats, però la majoria d'equips, l'1-1, l'2-1... Se fa difícil anar sumant. Per això, quan més ne poguéssim fer al principi, millor. anirà ara el proper partit que tenim al camp. Segurament el jugarem al Canà, este segon partit també, a la Fanecada, perquè doncs, molt probablement pugués fallar el Municipal de Lleida, però en el temps que donen per en aquesta setmana, doncs, probablement no m'ho fiéssim i assegurarem de jugar-hi el Canà i ja s'inaugurarà la gespa el dia 18 contra el Callà aquí a casa.
0: Ens comentaves que teniu tres desplaçaments consecutius, no és així?
2: No. Ho vam dir la setmana passada, però finalment el Sitges, el seu entrenador no va voler jugar contra Sant Feliuenc, Vilafranca i Rapitenca, tres desplaçaments forts, i va preferir pues, jugar aquí. I llavors, pues, bueno, probablement en un 90%, i el partit se jugarà diumenge a les 12 a la Fanecada del Canà.
0: Ens comentaves també la setmana passada que n'hi havia la possibilitat d'incorporar reforços, no era així?
2: Sí, però s'ha desestimat, o sigui, hi ha 23 jugadors en plantilla i el cos tècnic i el club en si ha desestimat fer incorporar ningú més i, bueno, això d'incorporar ningú més no es pot dir mai, perquè saps que durant tota la temporada se pot anar fitxant, vull dir, per tant, poden ja haure mil coses i tots els anys lo hi ha, no nosaltres, sinó tothom. Però bé, que en un principi no s'incorporarà ningú més a la plantilla.
0: El que sí és està clar és que la Rapitenca ha d'anar fent passos endavant i sumar tots els punts possibles per a quan arriben les vaques flaques, no, Fernando?
2: Sí. Sí, sí, no, i és així, eh? Vull dir, és així. I nosaltres, a veure, l'equip, el que sí que veus en diferència a la temporada passada és que tens una plantilla, més que equip, hi ha plantilla, i que quan l'entrenador es gira i mira la banqueta, doncs hi ha solucions. I llavors, pues, bueno, és el que se va intentar fer aquest any, tal com us van explicar, i llavors, pues, a partir d'aquí, sí que has tingut un inici de temporada en el qual els partits de fora de casa són forts, vull dir, el camp del Sant Boià doncs no és un camp fàcil, l'altre desplaçament anem a Vilafranca i l'altre al camp de l'Escó, vull dir que són rivals durs, com tots els de la categoria, però el que tu dius, vull dir, s'ha d'anar sumant, aquesta setmana mos ve el Sitges, que és un equip que juga molt bé a futbol, i han d'intentar, doncs bueno, fer bo que tot i jugar al Canà, juguem a casa. Vull dir, tant la gent que ve de la Rata, que és molta, al Canà, com els canareus que venen, com la gent de la comarca allí que ven a veure el partit, l'altre dia hi havia quasi 400 persones a la Fanecada i feia molt de goig, aquella tribuna tota plena i tots els laterals plens. Vull dir que esperem que este diumenge que ve sigui el mateix, que vingui molta gent, és un partit atractiu contra els Sitges, que ahir va empatar un en lo Júpiter, i esperem, pues, bueno, que tinguéssim aquella miqueta de sort en la qual jo sí que crec que existeix el futbol, hi ha gent que diu que no ho creu, però la sort existeix, sí o sí, de passar un pam la pilota del pal a entrar, doncs, a veure, digues, no, això també malament, no, i a vegades també és la sort, també. Però, bueno, intentarem que els tres punts se queden aquí a les Terres de l'Ebre.
0: El Sitges és un rival competitiu d'aquesta primera catalana, tot i no haver iniciat massa bé la seva trajectòria, no?
2: Sí, pensa que el Sitges, en els dos partits que ha jugat, ha patit dues expulsions. Ahir va patir al minut 63 l'expulsió del seu porter, i el penal lo va errar, el Júpiter lo va fallar. Però és un equip que la temporada passada ja ens va agradar molt. Allà al camp d'ells vam quedar 2-3, si no recordo malament, i aquí a casa vam empatar. Però els dos partits és un rival que juga molt bé a futbol, que juga millor fora de casa que a casa, perquè a casa, al ser el camp molt petit, el Municipal d'Aigua Dols és un camp molt petit i se'ls fa més difícil no poder jugar al futbol que fan, però aquí al camp del Canà, pues, bueno, tindran més espai i juguen molt bé. Vull dir que és un equip que, tot i perdre un parell de jugadors de qualitat que han anat al Vilafranca, té potencial per a donar-nos un susto. O sigui, per tant, tindrem que ficar les precaucions per a que no ens passi.
0: Precaucions totes, però sumar els tres punts és innegociable, no, Fernando?
2: Si el diumenge poguéssim sumar els tres punts, faries una arrencada de que fa almenys quatre des de la temporada que van pujar de primera catalana a tercera divisió en Teixidor, que no faries una arrencada tan bona. I que han tingut ara unes temporades que han arrencat tots els partits amb empats. Empatàvem a casa, empatàvem fora, i perdíem, i, però no... Això ha sigut empat a casa i victòria, que canvia molt a perdre, perquè ara et quedes allà en un punt i estàs baix de tot ja, i ara estàs pues, bueno, mirant-ho d'una altra manera, al vell mig de la taula classificatòria, mirant més cap amunt que cap a baix, i bueno, en la il·lusió de lo que tu dius, sumar estos tres punts, que si poguéssim ficar-nos en set, pues, bueno, seria una arrencada molt, però que molt bona. Ara, és difícil, molt difícil guanyar totes les categories, és difícil. Vull dir, els equips cada vegada són més competitius, més físics, més intensos, i se prima molt això, eh? I llavors, pues, bueno, a totes les categories se fa complicat el poder aconseguir victòries.
0: Pues diumenge vinent ens ho contaràs aquí, segur, la primera victòria de la Unió Esportiva Rapitenca d'esta temporada a casa, entre cometes. Fernando?
2: Sí, no, bueno, és com jugar a casa, eh? Nosaltres tenim molt bona relació en la majoria de clubs de la comarca, i el que anava doncs, per suposat, vull dir, sempre hem col·laborat tant últimament en els aiguats que van llaure com en futbol base i en tot, i per tant hi ha molt bona relació i estem molt agraïts des del club, parlo en nom de la Rapitenca, que de tot el que, bueno, la predisposició que ha tingut tant l'Ajuntament com tot el futbol del Canà per a facilitar-nos les instal·lacions per a disputar estos dos partits, vull dir, que és d'agrair, bueno, i són coses que avui som natros, demà podeu ser vatros, vull dir, així és la cosa,
0: Pues moltes gràcies per comentar-nos aquesta importantíssima victòria de la Unió Esportiva Rapitenca. Enhorabona per nostres tres punts i a disfrutar de la setmana.
2: Moltes gràcies, una abraçada a tots.
3: Esportiva, tots els gols. Amb Jesús Ferrando.
4: Estarías el mismo día en que te conocía. No pensaba que me...
0: Amb Jesús Ferrando, amb Richi Muñoz, amb Pedro Sabater i amb Manu, Si no, no ho faria tot, jo tot sol,
1: Pues per ser així, la Publi, hauries de fer-ho tot sol.
0: Escolta, no parléssim del que no hem de parlar, m'entens o no?
1: M'estàs amenaçant, potser.
0: Sí, perquè tenim trucades pendents i encara
1: sí,
0: estàs
1: vaig
0: aquí.
1: Bueno, perquè tu no me deixes marxar, que me dones rèplica i me xinxes, pues jo m'he de quedar.
0: Va, vés-te'n i connecta en el pròxim convidat. Sí. En el pròxim convidat, que segurament serà un altre dels protagonistes d'aquesta setmana, perquè ha sumat la seva primera victòria d'esta temporada a la primera catalana. I serà, si les ones van bé, serà Arnau Alcoverro, el tècnic de l'Escó, que no li parlem des de la temporada passada. Podem aprofitar a comentar, Pedro i Manu, podem aprofitar a refrescar la memòria d'aquest canal de difusió que estem portant a terme des de fa 3 dies i amb 800 seguidors.
5: Així és, 800 seguidors i pujant, gent que ho compartix, gent que té l'interès, no, de saber què estan fent el seu equip o els equips rivals directes dels seus equips, minut a minut, a tots els camps. No hi ha cap altre puesto on pugues mirar estant al camp del Jesús Catalonia que està passant al camp de la Cava al minut 30 de partit. No ho pots saber cap puesto, excepte al canal de difusió de tots els gols, que vam tenir esta idea i que està funcionant molt bé.
0: quan en aquest precís instant arrenquen un total de 6 partits els que es disputen al municipal de la Sénia, amb l'enfrontament entre la Sénia i el Torreforta a la segona catalana. A tercera catalana, el Perelló s'enfronta davant el Jesús i Maria, i el Jesús Catalònia disputa el seu compromís davant el Móra la Nova. A la quarta catalana, el grup 35è, es disputa l'Alcanar amb Mella de Mar, i al grup 36è disputen aquests compromisos la Torre Espanyol Pinell de Brai i l'Olímpic Móra d'Ebre B Benissanet. I un que ens deixàvem, també s'inicia el partit de la preferent femenina amb una Aldeana que va com un tiro. Recordem que va golejar el Riudoms al partit de la Copa Catalana, Copa Catalunya, perdó, entre setmana, en el partit que tenia pendent de disputar davant el conjunt riudomenc, i va acabar amb golejada del conjunt aldeà, del conjunt que entrena Garxo, que va golejar per 5-0 i accedirà a la fase dels vuitens de final d'aquesta competició. Avui intentarà allargar el bon moment que travessen les noies de l'aldea per casa, pel municipal de la Unió, on fa més de 2 anys que no perden. Anirem amb Fortunato Simón, amb el nostre corresponsal, a comentar aquest partit entre l'Aldeana i el Pontenc.
1: Sí, però primer farem continuarem les cròniques, Jesús.
0: Sí.
1: Si, no hem pogut contactar de moment amb Arnau, ho intentarem més tard. Però bueno,
0: espera't un moment, perquè n'hi ha gol.
1: Ja, ostres.
0: I al primer minut s'avança el Móra.

0: el primer minut de joc, s'avança davant el Jesús Catalonia. Jesús Catalonia 0, Móra Nova 1.
1: Jesús, aquest any no s'entrena la veu, eh? Trobo que te falta fuelle.
2: Si haguessis vingut ahir al partit...
3: Ja m'han dit alguna
2: cosa. Ho entendries.
3: Ja m'han dit... Ja, ho
2: entendries que em passa la veu.
3: Algo m'han comentat. Algo m'han comentat.
2: Ale, va.
1: Però no diré... Corramos un estúpido velo, sí. Que diuen.
2: Pues... Però tu tenies que ficar el dit de la llaga. Ja, ja
1: Jo perquè... Jo perquè estic al programa.
2: Per a ficar el dit a la llaga, només.
1: És clar.
2: Llavors me diuen que et foto massa canya. Però bueno,
1: com comentàvem, no hem pogut contactar amb Arnau, de moment. Ho intentarem més tard, però tenim a Miquel Àngel Campos per a comentar la derrota al seu camp del Roquetenc davant de la Cava.
2: I en un partit que va iniciar bé per als interessos del Club Deportiu Roquetenc, avançant-se al marcador, un resultat que van mantenir fins al temps de descans. No és així, Miquel Àngel? Molt bona tarda.
4: Molt tarda. Doncs sí, efectivament, la primera part va ser molt intensa, molt igualada, amb arribades a les dues àrees. Van haver dues ocasions clares de gol per banda i va ser el Roquetenc que va tindre l'encert de marcar. Va ser des del punt de penal, minut 27, un penal molt clar que li van fer a Codra, que quan s'internava a l'àrea ens va rebre una traveta per darrere, un penal molt clar que, en fi, els jugadors de la Cava ni tan sols van protestar. Va ser molt clar. I Xava, doncs des dels 11 metres, no va fallar, amb un xut fort i col·locat va fer l'1-0. I així vam arribar al descans, amb avantatge mínim per al Roquetenc, però el partit està sent molt igualat, molt obert. Podia passar qualsevol cosa i la segona part, doncs, la Cava potser va sortir al vestidor amb una miqueta més d'empenta i d'intensitat, buscant l'empat, i el va trobar al minut 55, curiosament també des dels 11 metres. Un altre penal, una sortida potser una mica precipitada del porter local Celu, que es va emportar per davant, va escombrar el Ferran, un altre penal també claríssim, que ningú va discutir, penal molt clar, i el mateix Ferran el va transformar en un xut ajustat enganyant el porter. Per tant, 1-1, en aquell moment resultat podíem dir que era just, el partit estava obert, podia passar qualsevol cosa. I hi ha un moment clau del partit, entre el 65 i 70, en què hi ha dos jugadors puntuals que marquen el partit. El 65, el Roquetenc, té una ocasió immillorable, la millor del partit per a marcar. Una passada llarga, Quim rep la pilota, es planta sol, trenca el fora del joc, es planta sol davant del porter visitant, i bé, no està encertat a l'hora de definir, el porter de la Cava d'ell doncs, rebutja el xut de Quim, una ocasió immillorable per a fer el 2-1, i si no després no t'arribava el 1-2, una centrada a l'àrea, el porter del Roquetenc Celu no està massa encetat a l'hora de rebutjar la pilota, la va deixar morta a la frontal de la petita, i Benítez, molt atent, l'experimentat davant de visitant-nos, feia el 1-2. Per tant, el Roquetenc, que havia pogut tindre el 2-1 feia uns instants, es trobava amb el 1-2 en contra. Un gol que va fer mal al Roquetenc, un gol que potser va donar ales a la Cava, que a partir de llavors es va controlar millor el partit, va tindre més el domini de la pilota, el Roquetenc va buscar reaccionar, però en precipitació no trobava la manera de crear ocasions clares, i al minut

0: de nit, i el Roquetec, doncs, quan va tindre l'opció d'avançar-se, doncs, va fallar i diu va pagar car.
1: Davant un Lacava que ahir va demostrar que vol ser un dels candidats a tindre en compte en aquesta categoria, no?
0: Sí, jo crec que és un dels màxims aspirants a estar lluitant per les primeres places de jugadors de superior categoria, de qualitat contrastada, i bé, ho va demostrar que en els moments puntuals van aparèixer, doncs, els cracs, quan van aparèixer els més decisius. Ferran, el mateix Benítez, que va marcar els gols, Girvino, té jugadors de moltíssima qualitat que van marcar la diferència.
1: Tot i així, la derrota no ha d'empanyar la bona trajectòria del Club Deportiu Roquetenc, no?
0: A veure, el primer partit al Camp de l'Olímpic de Mora també va ser un partit que s'ha marcat per Germana Beretalls, quan marcar el partit, per exemple, als 40 segons. L'Olímpic de Mora té una ocasió immillorable per marcar, la falla, i el Roquetenc, la primera que arriba, una intenció de la defensa, marca, es fica molt aviat en un 0-2. També va ser un partit una mica, un resultat una mica també enganyós. Per tant, a veure, com seria que ni la setmana passada, potser el Roquetenc tampoc era tan bo com per allà posar-lo com a màxim favorit, ni tampoc de per la derrota li han de llevar aspiracions. Per tant, això no fem des de començar. Són partits en què es decideixen per petits detalls i queda molta lliga. I quan s'han jugat unes 10 jornades, veurem cada equip al lloc que està de la taula. Llavors, quan s'han de poder definir les posicions, però és molt difícil de fer encara balanços.
1: Espera, fem una aturada aquí perquè n'hi ha gol i és un gol transcendent a la tercera catalana. I el Móra Nova amplia distàncies al Municipal de la Santa Creu. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Pau Trets, que marca el segon gol. Riberenc, als 11 minuts de partit, Jesús Catalonia 0, Móra Nova 2. I estem parlant amb Miquel Àngel Campos. Un resultat que et sorprèn, el que s'està produint a Santa Creu, Miquel?
0: De moment, sorpresa relativa, però bueno, el Catalonia té molts minuts per davant i jugant a la Santa Creu, que sabem que és que se sent molt còmode, té molts minuts encara per a reaccionar i inclús capgirar el partit. Jo crec que si el Móra Nova s'ha portat en un 0-2, però sí, pot ser el partit llarg. Si el Catalonia marca un gol i entra al partit, jo crec que el Catalonia té potencial suficient i artilleria més jugant a la Santa Creu com per a capgirar el marcador. Queda molt de partit encara. Però, de moment sí, no, és sorpresa relativa, però a veure com acaba.
1: Recuperant...
0: Sempre esta categoria, el que diem sempre, que no hi ha cap rival fàcil. No,
1: sí.
0: No, és que qualsevol equip té... És a dir, que baixa una mica la intensitat, té un susto. Qualsevol equip, sí, ja ho vam veure la temporada passada, aquest any no serà una excepció.
1: Recuperant l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc, ara us desplaceu al Municipal de l'Aube per visitar a un altre dels rivals a tindre en compte en aquesta part capdavantera de la classificació, com és el Jesús i Maria, no?
0: La Unió Esportiva Jesús i Maria, l'equip la temporada passada va quedar segon, va jugar la promoció d'ascens, per tant, manté bona part del bloc de la temporada passada, per tant, un camp difícil, més jugant a casa, el sent que també el Jesús i Maria a l'Aube se fa fort, també és un camp en què costa treure punts, però bé, en la il·lusió del món d'intentar fer un resultat positiu i mantenim-nos a la part alta. És que el calendari ha sigut capritxós, ja que teníem un començament exigent, després de l'Olimpí de Mora, ahir l'acaba, ara Jesús i Maria, després ens ve el Fris, un començament exigent.
1: Us ho comentarem la setmana vinent en directe, en rigorós directe, ho comentarem... Les incidències d'aquest Jesús i Maria Roquetenc amb Miquel Àngel Campos, amb el cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc. Moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
0: Molt bé, fins la propera.
2: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. de Bon Matí, a mi m'arrastra.

0: Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat.
1: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.

Hi ha un altre partit que s'ha iniciat a partir de les 4 i mitja, concretament el partit de segona catalana entre la Sénia i el Torreforta. Als 11 minuts ha estat a punt d'arribar el gol de la temporada. El gol de la temporada. Xilena acrobàtica d'Albert Saragossa, que s'estavella al travesser. Continua el 0-0, però la Sénia ha tingut aquesta immillorable ocasió per haver-se avançat al marcador. Continua el resultat amb la Sénia 0, Torreforta 0.

0: Sembla ser que els partits que tenim en joc a partir de les 4 i mitja n'hi ha pocs moviments.
1: Pólvora mullada.
0: Pocs moviments. Només han estat els dos gols que han avançat al conjunt en riberenc, al conjunt d'Ambrós Segura, que s'ha avançat davant el Jesús Catalonia, que dirigeix a partir d'esta temporada Pau Alegria.
1: Pólvora mullada com Ferran Torres.
0: Sí. Lo de pólvora mullada de Ferran Torres ho seguiràs dient durant tot el programa?
1: Ostres, és que és lo Julio Salinas 2.0. Tu te'n recordes de Julio Salinas, no?
0: Sí, hombre, claro.
1: Que les fàcils les fallava totes i la inverosímil aquella l'enxupava.
0: Tu com ho veus això, Pedro?
2: Bueno, jo vos deixo vatos que aneu fent.
0: Estem a punt d'arribar al punt horari 5 de la tarda, un punt horari que arribarà la segona ronda d'aquest programa, una segona ronda que, com sempre, arribarà en cotxe. Arribarà en cotxe.
1: Sí.
0: En estos magnífics Hyundai que tenen a Belló Autotech. A Belló Autotech, recordem que és el nostre patrocinador, i amb ell on anem a la segona ronda d'aquest programa, a la segona ronda que arriba de la mà dels nostres patrocinadors i amics a Belló Autotech.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Belló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a la segona ronda d'aquest programa, una segona ronda que, com és habitual, arranca amb els compromisos de la Primera Catalana. Tota la jornada disputada a falta d'un partit, el que es disputa a partir de 5 al Municipal de Vilaseca entre el conjunt local i l'Sporting Gavà. La resta, marcadors ja tancats. Richi.
1: Sí, comencem pel Sant Boià 1, Rapitenca 2.
0: Vilafranca 0, Cambrils Unió 3.
1: Sitges 1, Júpiter 1.
0: Poble Sec 0, Fundació Atlètic Vilafranca 4.
1: Bon Pastor 5, Ciutat Cooperativa 0.
0: Camp Joliu 0, Sant Feliueny 1.
1: Camp Joliu 0, Sant Feliu... Ai, no, veus, és que ja m'has destarotat, Jesús. El Catllà 2, Ascó 4, aquest migdia.
0: I en això tanquem la...
1: El Vilaseca, no?
0: Ah, bueno, el Vilaseca l'he dit al revés, l'he dit al inici.
1: Ah, vale, vale.
0: L'he dit a l'inici de la ronda. Si m'escoltessis...
1: Però, a veure, per què fem un guió perquè després tu el dius al revés, lo regires...
0: Anem a segona catalana, anem a segona catalana. El grup 6è s'han disputat 5 compromisos els que es van jugar ahir dissabte per la tarda. Richi.
1: Salou 1, Aldeana 2.
0: Ampolla 2, Calafell 2.
1: Ribes 1, Atlètic Valls 1.
0: Cubelles 2, Camarres 0.
1: I Canonja 3, Remolins Vitem 0.
0: Des de les 4 i mitja està en joc el compromís que disputen el Municipal de la Sénia. La Sénia, Torreforta, de moment, amb taules al marcador. La Sénia 0, Torreforta 0.
1: I si no s'ha iniciat, està a punt d'iniciar-se l'Amposta Ulldecona, perquè començava a les 5.
0: I a les 6 tancarà aquesta jornada el Tortosa Ebre, Sant Pere i Sant Pau. Anem cap a la tercera catalana perquè sí. No tenim a Pedro i se'ns ha acabat la sintonia de ronda. Ara arriba Pedro, ara ficarà la sintonia de ronda. Molt bé. Anem cap a la tercera catalana. El grup 18è ha repassat els 5 compromisos que es van disputar i dissabte per la tarda. Richi.
1: Sí, comencem pel Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0.
0: Flix 4, Gandesa 3.
1: Masdenverge 1, Horta de Sant Joan 1.
0: Roqueteng 1, La Cava 4.
1: I Camarles B1, Godall 1.
0: Des de les 4 i mitja, de moment sense moviments al marcador, el Perelló 0, Jesús i Maria 0.
1: L'únic en el que hi ha hagut moviment al marcador és aquest, el Jesús Catalunya 0, Mola Nova 2.
0: I a partir de les 5, tot just ara mateix, s'inicia el Corbera d'Ebre, Ginestà. No sé si tens un xiulet arbitral per aquí.
1: Ja comença a demanar massa, eh? Te'n dones compte?
2: Sí!
0: Anem...
1: A la quarta catalana.
0: Ai, fills meus. Anem cap a la quarta catalana a repassar els marcadors que ens ha deixat aquesta jornada. El grup 35è i el grup 36è. El 35è es van disputar 3 compromisos ahir dissabte per la tarda.
1: Ulldecona B, 6, Campredó 4. Jesús i Maria B, 4, Aldeana B, 1.
0: I la Cava B, 0, la Sénia B, 2.
1: A les 4 i mitja ha començat, no tenim notícies de que hi ha hagut canvis al marcador Alcanar a Mella de Mar.
0: 0-0, no?
1: 0-0.
0: El resultat ho agafes.
1: Que és el que necessito jo.
0: No, tu necessites gafes...
1: Ulleres de cul de got.
0: Sí. Sant Jaume, Jesús Catalunya B, tancarà aquesta jornada a partir de les 6 de la tarda. I el grup 36è, 2 compromisos, es van disputar ahir dissabte per la tarda.
1: El Tivenys 3, perquè tinc B1.
0: I l'Aldover 3, Xarta 2.
1: A les 4 i mitja ha començat 2 partits en aquesta categoria. La Torre d'Espanyol Pinell, 0-0.
0: De moment no tenim notícies que hi hagi hagut novetats i tampoc han hagut novetats, en teoria. A l'Olímpic Mora d'Ebre B, Benissanet, 0-0 al marcador.
1: I a les 5 i mitja, començarà la Fatarella Tortosa Ebre B, que el Tortosa Ebre B juga un conegut més.
0: Qui juga?
1: El fill de Néstor.
0: Ah, hombre.
1: Sí, sí. Lo vaig amenaçar l'altre dia que el trucaria. Em va dir no, que tu vas de titular. Dic, ja en parlarem.
0: Tanquem aquí aquesta segona ronda d'aquest programa. Una segona ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres cotxes de confiança. Els d'Avelló Autotech.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
9: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
8: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
9: Tot el que imagines al millor preu.
8: Vic Magmajor.
9: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
10: Les tardes són millors escoltant Tots els gols.
0: Estàvem tenint la tarda que no n'hi havia novetats i en cauen dos de cop. S'avança la Sénia davant el Torreforta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

conjunt del Verbel al marcador. Als 32 minuts de joc, la Sénia 1, Torreforta 0. I també n'hi ha novetats des de la tercera catalana a un partit que acaba d'iniciar-se. El Ginestà marca 2 gols en 5 minuts. Gol, gol!

0: conjunt riberenc, que al primer minut ha marcat el primer gol i als 5 minuts ha ampliat les distàncies davant el Corbera d'Ebre. Corbera d'Ebre 0, Ginestà 2.
1: Només connecta Fortunato, t'ha sentit cantar els gols, deu haver flipat una mica.
2: Home.
1: No, no, ja està bé, Jesús.
2: En alegria, no?
1: En alegria, en alegria. Pues tenim a Fortunato Simón, que està al partit del femení de l'Aldeana, i a veure què ens comenta, a veure si ja estan guanyant les noies.
3: Fortunato Simón, molt bona tarda i benvingut de nou aquí al teu programa, a tots els gols.
4: Don Jesús Ferrando.
2: Don Jesús Ferrando, sí. No,
4: Aplaudint d'un espectacle del futbol de l'Aldeana i el Pontenc de Girona. Un veritat partidat, s'està veient. 0-0, minut 30. I bueno, pues, s'està veient un gaudint d'un futbol ben brillant.
3: Les jugadores que entrena Agustí Martí Garxo han iniciat la temporada tal com la van finalitzar, amb victòries incontestables, no, Fortunato?
4: Sí. Estem fent partits una temporada, començant la temporada molt... Potser que sigueu exitosos, també, perquè aquestes noies estan jugant com... Va, espectacular. Ara hi ha hagut una jugada que la Nayara demana la porteria a ficar, intentar ficar-li el porteria a dret, la porteria a dret, però no una bona jugada.
3: Us vau imposar en el debut al municipal de Pardinyes i tot just tres dies després vau golejar el Riudoms a l'eliminatòria de la Copa Catalunya, no?
4: Sí, vam quedar 0-1 a Pardinyes. A l'últim minut van fer un gol a l'Aura Valcebre. I aquí l'equip este del Riudoms, pues, la veritat, pues, jo sabia que era un equip que està condicionat per les seues mancances de jugadores. I vull dir que jo sabia que com guanyaríem. Perquè no, avui mateix també han perdut 0-9 contra el tercer, l'equip del Riudoms. I 18 gols encaixats en 2 jornades. I ven els nostres 24.
3: I us vau poder treure l'espina davant el Riudoms, que us va eliminar de la Copa Catalunya la temporada passada, no?
4: Sí, l'any passat ens van eliminar els penals. I mira, però va ser també condicionat una mica per les circumstàncies de que l'equip s'estava fent. Ells venien de jugar preferent i nosaltres venien de jugar segona. Les coses eren totalment oposades.
3: Com afronteu aquesta temporada, un repte majúscul per a una entitat com la Unió Esportiva Aldeana, no?
4: Pues bueno, moltíssima il·lusió, com aquestes noies ho estan portant, potser en unes expectatives del dia a dia i anar creixent, com s'està veient que enguany s'ha creat un filial per a poder disposar de jugadores per a en un possible... Barrejada por té. Bueno, una altra ocasió més que hem tingut. I el que dia, que aquí a l'Aldeana estan aportant moments de futbol femení molt macos, molt bonics, i han d'anar continuant creixent, perquè per a aquestes noies d'aquí del territori del Baix de Terres d'Ebre, que tinguin un referent, que no calguin a Reus, i a perquè ho a Tarragona, un altre... diguem, pobles, i aquí tinguem com mirar-se en els fills, perquè aquí s'està jugant a futbol de veritat ben bé. En jugadors de gran calitat.
3: Tot just anava a preguntar-te això. Heu creat un equip filial per a nutrir de jugadores al primer equip, no?
4: De una manera, com vulguis dir-li, precària, perquè desgraciadament el club femení no tindrà prou necessàries que s'hauria d'atendre, perquè desgraciadament també podria comentar-te que el filial enguany farà 7 desplaçaments a Lleida. Uh-huh. I els 7 desplaçaments a Lleida, pensa que un és a la Pobla, segur. Quan hi ha només d'autobús o de cotxe, com vostè té, hi ha 3 hores i mitja. Uh-huh. Vull dir que, en certes maneres, no, jo no vull acusar la federació, ni molt menys, tot el contrari. Uh-huh. Que la federació, les menys socials, el que han de fer i ho estan fent és apoyar el club femení. Però sí que és evident que ha de ser una divisió, com s'està parlant, que juguin a distàncies tan llargues, coses una mica... T'ha agradat molt el futbol i, uh-huh. i els que estan al teu costat han d'apoyar molt per a poder disfrutar d'aquest esport.
3: Un projecte ben consolidat, no, Fortunato?
4: Sí, sí, de veritat que aquest grup de nois que van començar, diguem, a formar part d'aquest grup, doncs, i que s'han anat acoplant, com ara mateix, hi ha moltes noies que jovenites que s'han acompanyant a l'equip, doncs, de veritat que... és molt emocionant, que s'està creant un bon ciment per a un bon solament perquè pugui això anar endavant.
3: Repassem tot seguit l'alineació que presenta avui la Unió Esportiva Aldeana, si la tens.
4: Ja us la puc donar, sí. Laura Mendieta, Paula... Ara pica falta... Laura Valcabé estava fent un esglaix molt prometedor i l'equip rival l'està captant. Té una mateixa bona i demà fer el penal i per el penal. Bueno, bon dia. Laura Mendieta, Paula, al centre de defensa i juntament en
3: Júlia Marco.
4: La Júlia Marco, la Ainhoa, la de Canida, la Mireia Cama estava, que ha sortit a la l'Alba Ferrer, que ara l'ha substituït la Nayara, uh-huh. i el mig del camp també està la Boronat i la Sílvia. I el de la davantera està l'Andrea, la Laura Balcebre i la Anna Gilbert.
3: Minut i resultat des del municipal de la Unió de l'Aldea. Fortunato.
4: 37 minuts. 0-0. I ara m'ha segon corre que la pressió de l'Aldea en aquest moment és forçal. Estem a punt de si els pronòstics són adequats i no m'ho hauria de equivocar. Estem mastecant la qual.
3: Aguantem, aguantem.
4: Sí. O sigui, ara segon corre... I...
3: Recordem que estem al municipal de la Unió amb aquest duel que disputen l'Aldeana i el Pontenc a la categoria de preferent a la segona jornada del campionat, el debut al municipal de la Unió.
4: Bueno, l'advocat de la Júlia Boronat i anant fora, justament. Però bueno, minut 38 ja i bueno, un partit, és un molt bon partit, certament. Estem content disfrutant d'aquesta noia, ens fan gaudir de futbol i viure al mateix temps.
5: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a lo carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.

I ens queixaven que no arribaven gols. I arriben gols a dojo. A dojo perquè el Jesús i Maria encamina el duel al municipal de la Vinyeta del Perelló. Ha marcat el segon gol el conjunt partidalenc i tot just un minut després ha marcat el tercer, ha ampliat les distàncies i s'imposa per un gol a 3 al municipal del Perelló. Perelló 1, Jesús i Maria 3. I ha marcat tot just quan s'estava finalitzant la primera meitat, ha marcat el Pinell el primer gol al camp de la Torre d'Espanyol. Pachán ha fet el primer gol del conjunt terraltí. La Torre d'Espanyol 0, Pinell 1, als 43 minuts de joc. I n'hi ha gol en posta i s'avança l'Ull de Cona. Gol!

I arriben els primers descansos dels partits que s'han iniciat tot just a les 4 i mitja de la tarda. Arriben els descansos a la Santa Creu de Jesús amb aquest 0-2 al marcador. Jesús Catalunya 0, Móra la Nova 2. I arriba també el descans a la Torre de l'Espanyol amb aquest gol de Pachán que ha avançat el conjunt Terralti. La Torre de l'Espanyol 0, Pinell 1. I on està a punt de finalitzar la primera meitat és el Municipal de la Sénia, amb aquest marcador que afavoreix els interessos del conjunt del Verbel. La Sénia 1, Torreforta 0.

0: I arriba al descans també el municipal de la Vinyeta del Perelló amb aquesta victòria provisional del conjunt visitant, del conjunt partidalenc, del conjunt que entrena esta temporada Oliver Serrano, que s'imposa per 1-3 davant el Perelló. I anem en connexió, no?
1: Sí, estem tenint dificultats en les connexions en estos moments, però qui no falla mai, qui és? Jesús. Paco. Paco no falla mai, que està a l'Amposta Ulldecona, que també va tot arreu, este home.
0: Un derbi del Montsià com este no era per a no perdre-se'l. Però abans d'anar amb Paco Callarissa, anem a cantar gol, perquè n'hi ha gol a Corbera d'Ebre. I el Ginestà està fent els deures perquè al minut 25 marca el tercer gol.

0: amplia encara més les distàncies davant el Corbera d'Ebre. Al minut 25, Corbera d'Ebre 0, Ginestà 3. I anem a comentar aquest derbi del Montsià amb Paco Callerissa. Paco Callerissa, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Jesús, i bona tarda, companys. Què tal?
0: Molt bé, i molt bé per a vosaltres, no?
1: Sí, te sento una mica malament, Jesús.
0: Sí, que molt bé, estem aquí al programa. Sí. I molt bé, la cosa se us ha ficat per a vosaltres, no, Paco?
1: Sí, molt bé, ha començat bé. La veritat és que ha començat en unes reaccions perilloses de l'Amposta, que de milagre no mos han inaugurat el marcador, però bueno, el porter Òscar Morell ha estat molt bé. I pues, bueno, el que passa, no? Que quan no endivines, a la contra, una jugada que Àlex López ja ha centrat a Tortajada, i Tortajada entrant per detrás per marcar-lo 0-1, que és el que en este moment, minut 24 de primera part, està campejant el marcador del municipal de l'Amposta. Un camp que en este moment fa molt bon aspecte en el tema que és de públic ampostí, evidentment, públic de Ullacona, per proximitat, per rivalitat, perquè és un derbi del Montsià, i bueno, i de moment el partit pues, bonic, disputat, atacs aquí, atacs allà, i la veritat és que és un partit distret. I de moment, pues, bueno, la cosa està... La veritat és que igualada, no és que vulgui dir que un equip domina més que l'altre, la veritat és que està igualada, i l'únic que hem d'aconseguir, en aquest cas l'Ullacona, és aguantar este 0-1 i, en tot cas, incrementar-lo, perquè sí que és veritat que l'Amposta pues, té bones puntes de llança, i que aquí a la més mínima pues, te poden empatar el partit, m'entens? De moment tot està tranquil, però tinc mania de que poquet a poquet la cosa s'anirà animant en busca de capgirar marcadors i augmentar marcadors, ja veurem.
0: Quan ja veurem. En aquest precís instant arriba el descans al municipal de la Sénia, val el gol de Longan, que als 32 minuts de joc ha avançat el conjunt senien al marcador, la Sénia 1, Torreforta 0. I tornant cap a Amposta, un Ullacona que vol fer-se fort i no patir com va patir l'any passat, no, Paco?
1: Pues sí. Ja te podria dir, ja es podria acabar el campionat ja, però no. Deixa-mos xalar més temps, més setmanes. De moment, la setmana passada ens va anar molt bé a casa, i de moment aquí, avui en posta, la cosa no ha pogut començar millor. Uh-huh. Ara, doncs, bueno, ja està el joc parat, perquè ha hagut un xoc entre un jugador de l'Ullacona i un de l'Amposta. Uh-huh. Ha hagut una targeta que l'àrbitre Ivet Velasco li ha ensenyat a un jugador de l'Amposta que desconec o no he pogut veure qui era. Uh-huh. I ara, pues, bueno, se sacarà a la línia de mitjos del camp de l'Amposta, sacarà la falta Peter, i quan estan tots els jugadors pràcticament bordejant l'àrea de meta. Igual que la traça, igual li pega a porta, vull dir, per la distància és considerable, eh? Pues sí que li pega a porta, sí, però no, ha tocat a la barrera, i ara torna altra vegada la posició a Murillo li passa a William altra vegada a Peter, i se'n va altra vegada la pilota a fora. El joc és pausat perquè sí que és veritat que l'Amposta li vol donar-li una mica de velocitat al joc, però el Ullacona no, el Ullacona ja li va bé este 0-1.
0: Podem repassar tot seguit les alineacions que presenten els dos conjunts, Paco?
1: A veure si en un ull veig el partit i en l'altre sí que te les puc donar. Sí, mira, per part de l'Amposta, Miguel, Calleja, Roger, Amin, David, Jordi, Javi Calleja, Marcel, Cid, Josep i Ibai, que és l'equip inicial. I per part de l'Ullacona, Oriol Morera, Fabio, Dani, Quesada, Adrià Tortajada, Àlex, Pere, Peter, Marc Córdoba, Willy, Àlex Murillo i Efren. Que són els dos 11 inicials.
0: Xiula i Bet Velasco a assistir a les bandes per...
1: No t'hi entès, Jesús.
0: No, que Xiula i Bet Velasco l'Empordanes tenint com assistents...
1: A Miquel Ferrandes i a Carles Vázquez. Sí.
0: Sumar aquests 6 punts en aquests dos primers compromisos seria una fita molt important, no?
1: Pues seria bonic, sí. Seria bonic, pues, perquè, bueno, pues, ja en fas 6 de 6 i, bueno, ja veure què és el que passa. L'objectiu de la temporada, pues, ho tenim tots molt clar, que és l'objectiu, sempre ho diem a principis de temporada, aguantar la categoria. Però, bueno, de moment, si de 6 punts de fas 6, pues, molt bé, no? Mm. està la cosa molt bé, i després, pues, vulguis que no guanyar aquí el camp de l'Amposta, pues, sempre t'agrada, i sempre un camp mític, un equip mític, un club històric, i també, pues, t'agrada. Però, bueno, aquí queda molt de pernil per tallar, i aquí encara pot passar de tot. Queda... Estem al minut 29 de la primera part, queda un quart de joc de la primera part, tota la segona, aquí pot passar de tot. Ja veurem.
0: Precisament t'anava a preguntar això. Minut i resultat des del municipal d'Amposta.
1: A veure què ha passat aquí... A veure què ha passat aquí, hi ha hagut una falta, no sé si dins, fora d'àrea, fora, ah. Ah, potser ha sigut Jack Seed que anava a entrar a l'àrea i Murillo li ha s'encarilla, i ara hi ha una falta, pues, molt perillosa.
0: Aguantem la connexió.
1: Sí, pràcticament al bord d'àrea del Llecone. La col·loca Jack... I també està Roger, que està a punt un, no l'altre, la sacaran. Mentre Oriol Morera, que és el porter, Monte Barrera, i els jugadors, claro, Fabio el més alt, Murillo el més alt, se col·loquen a la barrera, i, pues, aquesta falta, això és veneno. Ja veurem què passarà aquí. Ja veurem què passarà.
0: Quan arriba el descans al municipal de la Unió, amb aquest empat a 0 entre l'Aldeana i el Pontenc a la preferent femenina. Anem amb Paco Callerissa a comentar-nos aquesta jugada, aquesta falta favorable al club de futbol en Posta.
1: Molt bé, la falta per dalt de la barrera i per dalt del pal de la porteria. O sigui, de moment només ha sigut un susto.
0: Sense transcendència.
1: Exactament.
0: Minut i resultat des del municipal d'Amposta, Paco.
1: Pues mira, en este moment, minut 30 de partit, minut 30 de la primera part, al camp de l'Amposta, Amposta 0, Ullacona 1.
2: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.

Quan s'inicien les segones meitats d'aquests compromisos que tenim a partir de les 4 i mitja i a la Santa Creu, sembla ser que porta pressa l'àrbit, perquè acaba de donar inici a la segona meitat d'aquest duel on el Móranova està sorprenent i s'imposa per 0-2 davant el Jesús Catalonia. Backbeat.

El gruix de la jornada avui el teníem marcat a partir de les 4 i mitja, quan s'ha donat inici en aquests 7 duels que tenim en marxa. La Sénia Torreforta, la segona catalana, el Perelló Jesús Maria. Recordem, la Sénia s'imposa per 1-0 davant del Torreforta quan s'acaba d'iniciar la segona meitat. També s'ha d'iniciar la segona meitat al Perelló 1, Jesús i Maria 3, a la tercera catalana. També ha donat inici aquest segon temps al Jesús Catalunya 0, Móra la Nova 2, d'on no tenim notícies és d'Alcanar, l'Alcanar l'Ametlla de Mar, el partit que es disputa a la quarta catalana, grup 35è. Mirarem de, ja sigui per línia interna o connectar amb Sergi Quintana, amb el president de l'Ametlla de Mar, per comentar-nos el que està passant en aquest duel que es disputa al municipal de la Fanecada. A la Torre d'Espanyol s'acaba d'iniciar la segona meitat, del de la Torre d'Espanyol 0, Pinell 1, i on no tenim tampoc notícies és l'Olímpic Móra d'Ebre B, Benissanet, de moment 0-0 al marcador. Acaba de donar inici la segona meitat d'aquest duel entre el Deana i el Pontenc, a la preferent femenina, amb 0-0 a l'Electrònic. I acaben de donar el xiulet inicial. Bueno, acaben de donar el xiulet inicial fa 40 minuts. A les 5 s'han iniciat el Vilaseca Sporting Gavà 2013 a la primera catalana. A les 5 a segona catalana s'ha iniciat aquest Amposta 0 Ullecona 1, el Corbà

el Tortosa Ebre, Sant Pere i Sant Pau a la segona catalana i el Sant Jaume Jesús Catalonia B a la quarta catalana, grup 36è.

0: Ara sí que ens arriben notícies des del municipal de la Fanecada. Ha arribat el temps de descans. Aquest duel que disputen entre l'Alcanar i l'Ametlla de Mar amb 0-0 al marcador. Alcanar 0, Ametlla de Mar 0. I a Móra d'Ebre s'imposa per la mínima el filial de l'Olímpic Móra d'Ebre. Estan a la primera meitat i el filial de l'Olímpic sumaria, cas d'acabar així, la primera victòria d'aquesta temporada, que han tornat a ficar l'equip en funcionament a la quarta catalana. Olímpic Móra d'Ebre 1, Olímpic Móra d'Ebre B 1, Benissanet 0. I agrair-li una vegada més la col·laboració inestimable de Pau Rodrigo. Pau Rodrigo, que ens està fent una tasca de recerca de resultats per actualitzar el canal de difusió, un canal de difusió que, Pedro, ha passat ja dels 800 seguidors.
1: Així és, així és. La gent que se va unint, la gent que se va afegint en este grup de difusió i a l'espera de poder superar els 1.025 membres que teníem a l'antic grup de difusió.
0: Me penso que els 1.025 quedaran atrás tot just la setmana que ve, no? Perquè tal com està la cosa, amb tres dies que hem tingut actiu el grup, poder passar d'aquests 800 seguidors
1: en lo que mos va costar fita, eh? En lo que mos va costar la
0: sí,
1: la veritat és que sí, que molt contents.
0: I anem en més connexions, no?
2: Sí, anem a la quarta catalana, Jesús, al grup 36è, a un partit que ha començat tot just fa un quart d'hora, més tardà d'este grup 36è, que és la Fatarella Tortosa Ebre B, i tenim aquí, si no, Eulogi Miró.
0: Eulogi Miró, molt bona tarda.
3: Bones tardes. I fresques, eh? Ara ja comença a refrescar.
0: Sí? Comença a refrescar?
3: Sí, pues aquí sí, dins, hòstia, aquí
0: dins a l'estudi.
3: Va molt vent, tu. Va vent i fresc.
0: Aquí dins de l'estudi estem com a pollastres.
3: Bueno, pues pugeu cap aquí. Vinga.
0: Com ha començat aquest duel davant el Tortosa Ebre B? Davant el filial del Tortosa Ebre?
3: Bueno, mira, fa 10-12 minuts. I, bueno, a veure, tanteig. Ara estem tantejant el partit. Bé, se veu el Tortosa Ebre un equip jovenet, molt jove. Evidentment, corre. I l'altre, bueno, podem marxar prou, sí. No, és igual. Marxar prou, però hem de guanyar. Però ja et dic, no es pot dir res. És a dir, estem tantejant-ho. No sents quin vent que fa per telèfon? No
0: sí, sí, no. Ja està entrant un vent. Està entrant un vent que quasi no et sentim, a tu. Si
3: bueno,
0: pots...
3: Ja està, dic,
0: si...
3: fa 12 o 13 minuts que va.
0: Si et pots resguardar una miqueta el vent per a entrar-nos millor la senyal, te ho agrairia.
3: Vinga, va. Dic, pues això fa 10-12 minuts que ha començat el partit. És un... Bueno, tanteig, a veure, ningú vol atacar, tothom s'està quieto dins del seu camp i anar provant. Dic, lo Tortosa té un equip molt jove, pel que veig, i nosaltres, pues, bueno, tenim la mateixa. Mira, gol. Mira, què hem de marcar? Mira, 1-0. No sé qui l'ha fet, però no sé qui l'ha fet perquè parlava amb altres.
0: S'acaba d'avançar el conjunt fatallerenc. Com arriba l'acció, Logi?
3: Una falta, ha sigut...

0: la falta, se l'ha pitat, se l'ha picat. Campos, me sembla que ha sigut Campos, no te lo aseguro, però l'ha picat Campos.
1: Campos avança al conjunt de la Fatarella, al marcador, un la Fatarella que vol imposar la seva llei i afiançar-se en esta part capdavantera per disputar la promoció d'ascens a final de la primera fase, no?
0: Bueno, no, i els partits s'han de jugar, eh?
1: Home, ja.
0: Els partits s'han de jugar. I no es pot dir res fins a l'últim minut. Vale? Mira, ara el Tortosa ataque, crea una ocasió de perill, vale, ja està, ja. A veure, els partits s'han de jugar. Però diumenge passat vam guanyar 8-1. Mm-hmm. Això no vol dir que... Espera. Ah. No vol dir res això, guanyar un partit 8-1. Mm-hmm. Vale? Els has de guanyar tots si pot. I per 1-0. Si la pilota entra, molt bé. Però si la pilota no entra, llavors comencen els nervis i tot va malament. I a veure, no vull especiar ningú ni alabar ningú. Els partits s'han de jugar. I el futbol és futbol, eh?
1: Futbol és futbol, que deia aquell, eh?
0: Sí, senyor. Home, veurem, jo et parlo des de la meva experiència, vull dir que tinc 70 anys i he jugat tota la vida al futbol, i les he vist de tots els colors, vale? Hi havia vegades que celebràvem la victòria abans de començar el partit, i resulta que te'n fotien un cabà. Això no vol dir res. Però, bueno, les expectatives són aquestes, de lluitar, aquí hi ha un bon conjunt, és el mateix de l'any passat, i ja està, i a continuar jugant i a fer futbol, que és el que ens interessa aquí al poble.
1: La Fatarella Tortosa Ebre B, que presenta les següents alineacions. Moja a la porteria de la Fatarella, Bati, Arnau Cugat, Gerard Campos, Taric, Adrià Gironès, que actua com a capellà, Marc Gironès, Roman, Gerard Duran, Pol i Abde, per part del Tortosa Ebre, disputen aquest duel. Arnau a la porteria, que actua també com a capellà, Alfred, Martí Roig, Aron, Pablo, Guillem, Moja, Yunes, Abde, Pau Cerezo i Famara. Un partit que està xiulat per l'àrbitre de la delegació de les Terres de l'Ebre, Samuel Marçal Castanyo. Minut i resultat des del municipal de la Fatarella. Eulogi.
0: Són 17, minut 17. Fatarella 1, Tortosa Ebre 0.
2: Tots els gols a Imagina Ràdio.

Escola, que als 58 minuts de partit escurça distàncies davant el Móra Nova. Jesús Catalonia 1, Móra Nova 2. I hi ha un altre gol a un duel que es disputa la primera catalana, el duel que tanca aquesta jornada, segona jornada de la primera catalana, i s'avança l'Sporting Gavà 2013 al municipal de Vilaseca. Als 33 minuts de joc, Vilaseca 0, Sporting Gavà 2013 1. I arribem a temps de descans al municipal de Corbera d'Ebre amb la victòria contundent del Ginestà. Corbera d'Ebre 0, Ginestà 3.

0: quan ara mateix ens informen de que s'acaba d'iniciar la segona meitat, ho havíem dit anteriorment i no havia estat així, s'acaba d'iniciar la segona meitat al municipal de la Unió, en aquest duel entre el Diana i el Ponteng, que ha iniciat la segona meitat amb el mateix marcador que iniciava en el partit. El Diana 0, Ponteng 0.
1: I com comentaves, la cursa a distàncies del Catalonia, i tenim a David Cosido per comentar.
0: David Cosido, ha marcat un gol que dona esperances, no?
2: Pues sí, la verdad es que este Catalonia, bueno, parece otro ahora esta segunda parte, con una presión más arriba, se han hecho tres cambios al descanso, ha salido Leandro, Morís y Jan, por Luis, Pep Montesó y... Espera un momento.

Quan arriba el descans, el municipal d'Amposta val el gol de Tortajada. Amposta 0, Ullecona 1.

0: Pedro, anaves a parlar.
1: Sí, i un Jesús Catalònia que, bueno, que estava clar que no havia dit l'última paraula, no?
0: Pues no, no havia dit l'última paraula, i amb els tres canvis, una cosa no tindrà el Catalònia esta temporada, fons d'armari.
1: Ne té per a regalar.
0: Regalar
1: i és el que, ha tingut sempre el Catalònia, no? Que si no el sentències, si quan tens les oportunitats no el sentències, com ha dit abans Cosido, no? Que Àlex Estorac ha tret dos uns per a uns, no? Que el delanter corrent sol cap a la porteria, si estes, si contra el Jesús Catalònia i més a la Santa Creu no sentències,
0: no el mates.
1: Pot passar això, si li dones una mica d'aire.
0: Una dosi d'això vas poder viure ahir, no?
1: Ahir al partit del cadet, preferent del Jesús Catalònia. Exacte, va fer el gol o Vilanova al minut 70, entre el minut...
0: 67.
1: Al minut 67, ja, bueno... Tot l'equip del Vilanova volcat xutant, va entrar el gol i ja quan pensàvem que el partit acabaria segurament 0-2, 0-3, pues una jugada aïllada del Catalònia, una mica de fortuna, va poder fer l'empat i després la Santa Creu, que és un fortí, pues va poder aguantar el resultat.
0: Una cosa a destacar d'aquest grup és que tot i la novetat de la categoria està sentant-nos molt bé aquesta nova categoria, perquè en dos compromisos han arrencat dos empats i no han
1: invictes. No? Invictes, sí, bueno, estava clar que, bueno, que el Jesús Catalònia, pues tothom podia percebre, no, que entraria en esta nova categoria a patir, anar als equips, anar als camps de Barcelona i Tarragona a patir, però tot i que patís igual, està traient resultats positius i de moment sent invicta en esta categoria, que el cadet del Catalunya no havia estat mai en la seva història preferent al de la categoria cadet. Recordo un parell de preferents a juvenil, potser, però cadet no...
0: Promocions, eh?
1: Promocions.
0: Promocions d'ascens. Mm-hmm. Promocions d'ascens no havia estat mai a una categoria preferent. Si no m'equivoco,
1: jo crec que sí, jo crec que a juvenil el Jesús Catalònia fa molts d'anys va estar preferent, però ara jo mateix tampoc recordo, en certesa.
0: Doncs pues ho deixem aquí. Hi ha algun usuari que ens informe d'aquestes circumstàncies, si el Jesús Catalònia ha fet dos anys consecutius la promoció de descens a preferent, amb Guillem Pedrola a la banqueta. Ha fet els dos últims anys aquesta promoció.
1: Però jo crec que la quinta del 2000-2001, jo crec que sí que va jugar preferent, o potser també va fer la promoció, no recordo, però diria que sí,
0: A preferent, el primer equip. A preferent va estar el primer equip dos anys, si no m'equivoco. Dos anys...
1: Ho deixem a la mà dels usuaris.
0: Va jugar contra el Polvoritense i van tindre que anar escoltats. I, bueno, històries del futbol. Anem cap a algun altre camp? Anem cap a algun altre camp a comentar la jornada. La jornada que està recobrant aquesta intensitat. I anem a comentar.
2: Bueno, tornem a la quarta catalana, el partit que estan disputant, que ha estat parat uns bastants minuts, ens comenten, ara t'ho explicarà, que disputen l'Olímpic Mora d'Ebre i el Benissanet, i tenim a Francesc Granell.
0: Anem amb el company de la cadena SER Mora d'Ebre, amb Francesc Granell, a comentar aquest partit i aquestes incidències que han passat en aquest derbi de Ribera d'Ebre. Francesc, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, companys.
0: Tu ens informaràs del que ha passat.
3: Bueno, el partit, en principi, molt ambient, un derbi d'aquestos de la Ribera que sempre agrada, entre l'Olímpic de Mora d'Ebre B i el Benissanet. Tot anava normal, havia marcat el Moja pel equip de l'Olímpic Mora d'Ebre, l'Omar... Tot anava bé i el partit molt esportiu, però hi ha hagut dues lesions importants, pensem, perquè el partit, doncs, el Barrufet, ha tingut que deixar el terreny de joc pel seu peu, però sembla ser que doncs, preocupa una mica que no sigui algo de lligaments. Però clar, la lesió més important, que és el, sembla ser el del jove jugador d'Aura, de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que, bueno, que han tingut que venir l'ambulància i el partit ha estat aturat al voltant de 10 minuts, per això encara doncs, no ha començat la segona part, malgrat que el partit ha començat a les 4 i mitja. I ara, en principi, doncs, ja bueno, està tot a punt perquè comenci la segona part i esperem i desitgem doncs, bueno, que sigui doncs, més tranquil amb el sentit de lesions, perquè el partit, en principi, és un gran derbi en què hi ha hagut, ja diem, molta esportivitat i les lesions doncs, totalment fortuïtes.
0: No sé si tens les alineacions dels dos conjunts.
3: Bueno, no, en aquests moments les alineacions no les puc donar perquè no...
0: Les repasso jo mateix, Francesc. Per part de l'Olímpic Móra d'Ebre, disputen aquest duel. Gallego a la porteria, Molla, Òscar Lleixà, Marc Palomar, que actua com a capità, Jacob, Oriol, Bobis, Nil, Arnau, Daura, José Manuel Bujo, Guillem i Izan. Per part del Centre d'Esports Benissanet, disputen aquest duel Gerard com a porter, que actua com a capità, Barrufet, Ivan Blader, Joaquim Ripoll, Aran, Arnau Calanda, Yacine, Joan Miró, Montasir, Moja i Pape. Un duel que està xiulat pel col·legiat de les Terres de l'Ebre, Ferran Duran Domingo. Un duel que s'ha iniciat a la segona meitat o encara està a temps de descans?
3: Doncs bé, ara està sortint el col·legiat, ja veiem que els jugadors ja es preparen per a començar la segona part, que en breu se produirà, ja que hem dit que ha estat el partit aturat gairebé 10 minuts.
0: Un filial que ha posat en funcionament aquesta temporada el conjunt de l'Olímpic Móra d'Ebre, no, Francesc?
3: Sí, sí, veiem una barreja de veterania i de joventut i, bueno, en principi doncs, han apostat doncs, per tindre un filial i, bueno, i pel que es veu, doncs, és un equipet que pot donar també alegries a l'afició.
0: Minut i resultat des del municipal de Móra d'Ebre, Francesc.
3: Minut 1 de la segona part i 1-0 a favor de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
4: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: Anem amb David Cosido a comentar la situació que s'està produint a la Santa Creu. David!
5: Gol! Gol del Catalunya! Ja us lo estava comentando. Comentando que si tenía que salir Caro Cruz, iba a salir Cruz a favor del Catalonia. En un balón que le han metido en profundidad a Morís, ha ido por velocidad, por fuerza, y ha cruzado delante de Iniesta el balón perfectamente a la base del palo. Y 3-2 a favor del Catalonia.
0: Remuntada que vol reforçar aquesta vitola de ser un dels màxims aspirants en aquesta Lliga de Tercera Catalana, no?
5: La verdad es que sí, la verdad es que no tiene nada que ver la primera parte que ha hecho el Catalonia, la segunda es el Catalonia que se vio el otro día en Ginestar, el Catalunya que se ha visto durante la pretemporada, y es que es espectacular. Lo que están haciendo ahora esta segunda parte no tiene nada que ver a lo que han hecho la primera. Y no es porque el Mora se haya bajado, porque no, pero es que ahora mismo la presión es mucho más alta, no dejan sacar el balón jugado al Mora, y ya os decía que si caía la moneda de algún lado era a favor del Catalunya. Ahora mismo, pues bueno, minuto 78, 3-2, el partido por supuesto que está abierto, que puede caer otro gol para cualquiera de los dos equipos, pero vuelvo a repetir que si cae otro gol yo creo que será a favor del Catalunya. Minuto y resultado, pues minuto 79, en la Santa Creu, Catalunya 3, Móra 2.
4: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
0: agarra el xulet arbitral, Pedro, perquè s'acaba d'iniciar el partit que es disputa al municipal Josep Otero i Gendre de Tortosa entre el Tortosa Ebre i el Sant Pere i Sant Pau, el partit que tancarà aquesta jornada, segona jornada de la segona catalana. I també s'inicia la segona meitat a Corbera d'Ebre amb el Corbera d'Ebre 0, Ginestà 3. Tenim gols que no havíem cantat, tenint en compte que hem connectat en directe per cantar aquest tercer gol del Catalonia. I déu-n'hi-do el partit, déu-n'hi-do el partit, perquè Ivan ha marcat el segon gol pel Pinell al municipal de la Torre d'Espanyol, i quan semblava que s'encaminaven a la sentència, la Torre d'Espanyol retalla escurça distàncies des del punt fatídic, des del punt de penal. Ha marcat el primer gol la Torre d'Espanyol. En aquests precisos instants, la Torre d'Espanyol 1, Pinell 2.

0: I anem a un altre camp, no?
1: No havíem de fer la ronda, Jesús.
0: Ui! Se m'ha passat. Sí, pues ja pots ficar, patinada. Patinada perquè ja passen 9 minuts, però bueno, la intensitat i el directe ho requeria.
1: Lo directe mana.
0: Lo directe mana. I anem a la tercera ronda. La tercera ronda d'aquest programa, tercera ronda que, com sempre, arriba de la mà dels nostres cotxes favorits, dels nostres Hyundai, del Abelló Autotech.
2: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
3: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
2: Abelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Tens un de Hyundai?
0: Sí, Hyundai Tucson. Hyundai Tucson. I Pedro també té un Hyundai?
1: Ostres, però com no m'ha portat mai, que no me porta a cap puesto ni...
0: Tu no pots tindre un Hyundai.
1: Jo no puc tindre un Hyundai?
0: No.
1: Per què?
0: Perquè no tens carnet. Ah,
1: però jo puc comprar un Hyundai igual sense carnet.
0: Home, sí, compra un Hyundai. Va.
1: A veure.
4: Fasca!
0: Has començat el carnet o no?
1: Haig de començar, sí, és veritat.
0: Si tantes no, vegades m'ho has dit?
1: No, si no, aquest any me pelaran.
0: Bueno,
1: aquest
0: bueno.
1: No passa.
0: Anem a repassar els resultats que ja són definitius dels partits de la primera catalana. Tenim un total de 7 ja disputats. Sant Boià 1, Rapitenca 2.
1: Vilafranca 0, Cambrils Unió 3.
0: Sitges 1, Júpiter 1.
1: Poble-sec 0, Fundació Atlètic Vilafranca 4.
0: Bon Pastor 5, Ciutat Cooperativa 0.
1: Camp Joliu 0, Sant Feliueng 1.
0: I aquest migdia s'ha disputat el Catllà 2, Ascó 4.
1: En joc, suposo que deu haver iniciat ja la segona meitat. Vila-seca 0, Sporting Gavà 2013 1.
0: Anem a repassar els 5 marcadors que ja tenim tancats a la segona catalana, grup 6è, amb el Salou 1, Aldeana 2.
1: Ampolla 2, Calapell 2.
0: Ribes 1, Atlètic Valls 1.
1: Cubelles 2, Camarre 0.
0: I Canonja 3, Remolins Vitem 0.
1: En joc, la Sénia 1, Torreforta 0.
0: S'acaba d'iniciar la segona meitat, a l'Amposta 0, Ulleguena 1.
1: I s'acaba d'iniciar el partit, Tortosa Ebre 0, Sant Pere Sant Pau 0.
0: Anem a tercera catalana, grup 18è, a repassar els 5 resultats que ja estan finiquitats. Richi.
1: Sí, Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0.
0: Flix 4, Gandesa 3.
1: Masdenverge 1, Horta Sant Joan 1.
0: Roquetenc 1, La Cava 4.
1: I Camarles B 1, Godall 1.
0: En joc, Perelló 1, Jesús i Maria 3.
1: En joc també, Jesús Catalonia 3, Morona Nova 2.
0: I també en joc a la segona meitat, Corbera d'Ebre 0, Ginestà 3. Anem a quarta catalana, grup 35è, repassar els 3 marcadors que ja tenim com a definitius. Ullecona B 6, Campredó 4.
1: Jesús i Maria B 4, Aldeana B 1.
0: La Cava B, 0, la Sénia B, 2.
1: Este jo no tinc, no sé, igual tu me aportes alguna de llum. El Canà, Milla de Marca, començat a les 4 i mitja.
0: 0-0 al descans.
1: 0-0.
0: I, bueno, ja s'ha iniciat la segona meitat. Estaran pràcticament a un quart de finalitzar. De moment, amb el 0-0 al marcador. I s'acaba d'iniciar tot just fa 10 minuts, un quart, el Sant Jaume 0, Jesús Catalonia B, 0. I anem a tancar aquesta tercera ronda d'aquest programa amb els resultats que ens ha deixat la jornada al grup 36è. Richi.
1: Vens 3, o que tenc bé, 1.
0: De la quarta catalana, eh?
1: 36è, sí.
0: Havia dit grup 36è, no havia dit de quina categoria. Aldové 3, Xerta 2.
1: Torre de l'Espanyol 1, Pinell 2.
0: Olímpic Móra d'Ebre B 1. Benissanet, 0. S'acaba d'iniciar la segona meitat.
1: Sí, estos dos que hem dit ara estan en joc, que no ho havíem comentat. I la Fatarella, 1. Tortosa Ebre, B, 0. També en joc.
0: En joc la primera part, perquè s'ha iniciat a les 5 milles. I hasta aquí la tercera ronda d'aquest programa. Una tercera ronda que, com sempre, ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Bellototec.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Únic?
0: I arriben dos gols més a Ginestà, a Corbera d'Ebre. Escurça les distàncies el conjunt local. Als 10 minuts de la represa, Bicho retalla distàncies i fica l'1-3 al marcador. Des del punt de penal ha fet el gol per al Corbera. Corbera d'Ebre 1, Ginestà 3, i arriba el gol de l'empat del Tortosa Ebre B al municipal de la Fatarella. La Fatarella 1, Tortosa Ebre B 1, pràcticament als 43 minuts de la primera meitat.

avança el conjunt groguet al marcador. Les dones d'Agustí Martí Garxo s'avancen en aquesta categoria de preferent. Al minut 75, Aldeana 1, Ponte 0.

0: I acaba d'iniciar-se la segona meitat, un partit que es tenia que haver estat acabant, un partit que s'ha iniciat a les 4 i mitja, però que ha tingut les incidències que ens ha comentat Francesc Granell anteriorment. Per això, en aquest precís instant, se dona inici a la segona meitat d'aquest derbi de la Ribera d'Ebre, amb el resultat favorable al conjunt local. Olímpic Móra d'Ebre B, 1, Benissanet, 0. I també s'inicia la segona meitat al municipal d'Amposta, amb l'Amposta 0, Ulldecona 1. I arriba gol. Arriba gol del Pinell. I Gabriel Macedo pràcticament sentència aquest partit davant la Torre Espanyol. Marca el tercer. La Torre Espanyol 1. Pinell 3.
1: I parlaves, Jesús, de que s'iniciava la segona meitat en posta. Pues anem en posta amb Jordi Pérez.
0: Però abans anem a cantar el gol. El gol que ajusta les distàncies a Corbera d'Ebre. Al minut 61... And

les diferències i dona caliu en aquest partit. Un partit que semblava sentenciat al descans i al minut 61 recobra tot l'interès. Corbera d'Ebre 2, Ginestà 3. I espera un moment, Jordi, perquè n'hi ha novetats a la Santa Creu i arriba el gol de la Mora, la nova, que empata davant el Gerús Catalonia. Gol!

0: situa les taules al temps de descompte. El temps de descompte i ha finalitzat així el partit. Per tant, resultat definitiu, Jesús Catalonia 3, Mora Nova 3. I ara sí, anem amb Jordi Pérez a comentar aquest duel, aquest derbi del Montsià, on l'Amposta busca establir les taules al marcador. Jordi, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I benvingut de nou al teu programa.
1: Vale, vale, gràcies. Bona tarda, per diablo, però el resultat no és gaire favorable.
0: No és gaire favorable, se us avançar l'Ullacona, no?
1: Sí, senyor, al minut 9. La veritat és que abans del gol de l'Ullacona l'Amposta havia tingut dues oportunitats clares, però per falta d'encert no hem pogut materialitzar. I en una contra ben portada per part de l'Ullacona, ha marcat el 0-1. I des d'allí l'Ullacona a poc ha anat agafant l'últim del partit, sense cap cosa de l'altre món, però pot ser més la pilota, controla més el joc, i la veritat és que l'Amposta no està arribant a porteria ni trencant la defensa de l'Ullacona. Ara s'ha produït un simple canvi. No he vist els números que han entrat, però bueno, a veure si això aporta una miqueta d'aire fresc a l'equip, perquè de moment pues, està 0-1 i no té visos d'empatar, de moment.
0: Una Amposta que li està costant aquest inici de temporada, no?
1: Bueno, moltíssim, perquè el primer partit pues, ja se sap tothom, i la feia des d'un camp del Camarles. Jo vaig veure la segona part, m'han dit la primera, va ser inclús més fluixa que la segona. La segona, al final, va fer gol i jo ja no estava ni al camp. Però poc joc, poques idees i poques ocasions. Vull dir que ja està costant i molt. Sí que és veritat que, per el que jo sé, ja tenen moltes baixes a la porteria. Falta Peque, falta Sabater, falta algun altre jugador, però bueno... No sé si tampoc tindran o tornaran pronte o no, però la situació... Bueno, falta Barragán també, i la veritat és que si no comencem a posar fil a l'agulla, començarem molt tard la temporada, de tota manera.
0: Quan en aquest precís instant s'avança el Sant Pere i Sant Pau al municipal Josep Otero de Tortosa. Tortosa Ebre 0, Sant Pere i Sant Pau 1. I arriba al descans el duel que s'està disputant a la quarta catalana entre la Fatarella i el Tortosa Ebre B, amb resultat de moment amb taules al marcador. La Fatarella 1, Tortosa Ebre B 1. I tornem cap a Amposta a comentar aquest duel que estan disputant l'Amposta i l'Ullacona, i que ens comentava Jordi que no estan pintant massa bé les coses per al conjunt de la capital del Murcià, no?
1: No pinten bé, joc molt embolicat, ara hi ha hagut un cop en un jugador de l'Amposta, s'ha fet una trifulca aquí i això no mos afavorit gens. Estem caient en la pesada, no estem pel joc, estem més per la crispació que pel joc, i això no pinta bé. Però bueno, ja sabem, el futbol, una jugada canvia un partit. Una jugada, un gol, una jugada elèctrica, algo, i clic, fa... Però vinga, tal com està ara, si no passa algo, no, està molt justet.
0: Una temporada que s'inicia igual que la temporada passada, amb dubtes, no?
1: Mos costa molt arreglar, arrencar. Sí que és veritat el que t'he dit, hi ha 4 o 5 baixes que, en principi, són baixes que haurien d'aportar molt de futbol a l'equip, però bueno, tots els equips tenen els seus inconvenients i les seves històries, i crec que ens hauríem de superar en això. Mm. A veure, estem al minut 58, falten més de 30 minuts, per tant, jo crec que d'alguna manera o d'una altra s'ha de motivar el partit i s'ha de fer alguna cosa perquè l'equip reaccioni.
0: Quan en aquest precís instant finalitza el duel al municipal de la Sénia, s'ha imposat el conjunt local. El conjunt del Verdel ha fet valdre el gol de Longan. La Sénia 1, Torreforta 0, resultat ja definitiu. I tornem...
1: Molt bé, amics, Albert Bel i Longan.
0: Sí, sí. Dos ex-Amposta, no?
1: També, claro. En Albert Bel vam fer la promoció per a pujar a Primera Catalana i va ser segon en Albert Company, avui el entrenador de l'Hèrcules. Bueno, viejos tiempos.
0: A la vieja usanza, no?
1: A la vieja usanza, sí, sí. Temporades les dos molt boniques. La d'Albert Company i la d'Albert Bel, que van fer la promoció per a pujar, sí.
0: Qué tiempos aquellos, ¿eh?
1: Qué tiempos aquellos, sí, señor.
0: Esperem que finalitzi esta temporada tal com va acabar l'anterior, no?
1: Home, no, i el partit d'avui suposo que també, al final, algo no me d'encara que sigui per
0: cor. Algo hem de rascar, no?
1: Home, claro. Vinga, entenc que a poc a poc s'anirà apretant més. No s'ha apretat fins ara, però bueno, el futbol... Ja sabem que aquestes coses, però tal com s'anirà acabant el partit, si Lluís Llecona, esperem que no marque, s'ha de pesar una miqueta més, perquè no podem acabar el partit pràcticament, a més, sense xutar, no, però xutant molt poqueta porteria, molt malament. Per tant, jo penso que d'aquí al final del partit, poc, encara que siguin pilotes penjades, com sigui, però s'ha d'arribar a porteria.
0: Esperem que nostres tres canvis que ha introduït el tècnic en Postí, això sigui un punt d'inflexió per a buscar aquest gol de l'empat, no?
1: Esperem. Tot i que, de moment, si portem 5 minuts o per ahí, no s'ha vist res, però, home, però, claro, que a poc a poc hi ha algun canvi més que farà. Almenys, encara, jo que sé, igual restés una mica... De tècnica a l'equip, perquè clar, si els 11 que han jugat teòricament són els que millors estan, no? Mm-hmm. Però clar, podem guanyar en tema físic, podem fer alguna cosa més, perquè si no, malament.
0: Minut i resultat des del municipal d'Amposta, Jordi.
1: Minut 61, Amposta 0, Club de Futbol Lluís Llecona 1.
2: Olores Futbol a Imagina Ràdio.
0: I el nostre benvolgut Pau Rodrigo ens continua actualitzant la informació i ens arriba gol des del municipal de la Fanecada a 6 minuts de tancar aquest duel entre l'Alcanar i l'Ametlla de Mar. S'avança

Toscana, que a falta de 6 minuts més el temps de descompte, es posa per davant el marcador. El Canaú, Ametlla de Mar, 0.

0: I Pau Rodrigo, que és amant de les estadístiques i de analitzar tota la jornada, ens comenta que, tenint en compte que ell és de la Sénia, ens comenta que la setmana vinent van a Camarles, visiten el municipal Pla de Barra. Posteriorment, els visita l'Amposta, dos derbis consecutius, i van a Cubelles, tres partits que marcaran el devenir de la Sénia, tot i que estem a l'inici de temporada i pot passar de tot, però ell ens comenta aquesta circumstància d'aquests tres duels que afrontarà la Sénia consecutivament. I també ens comenta el final al municipal de la Vinyeta del Perelló, on el Jesús i Maria s'ha imposat de forma clara davant el conjunt groc i negre. Perelló 1, Jesús i Maria 3, resultat ja definitiu d'aquesta jornada.
1: Jesús, vaya ambientàs al femení. Hi han hagut canvis al marcador, però no t'assustes, no són negatius.
0: Ah? Comenta'ns, Fortunato,
2: sí,
0: què ha passat?
2: Sí, mira, s'acaba de finalitzar el partit. 1-1, i ficàs a la grada està reclamant un pena que li ha fet a l'Hora del Cebre, i l'àrbit ràpid al final, i aquí s'ha acabat el que donaven. 1-1, un partit molt bonic, de poder a poder, i la veritat, he d'anar a guatx. No vaig veure partits femenins a quines d'aquest equip.
0: Us havíeu avançat al marcador, no, Fortunato?
2: Sí, sí, però m'ho ha durat dos minuts. A la represa del minut de corre, el que tant de pic ha marcat el gol Anna Gisbert, que és un golat, i a la represa del corne i molt endavant. Mira, fins l'àrea, un retard. Però també ha fet dir que la Laura Magueta ha fet unes grans intervencions, la portera del Pontenc també, vull dir que ha sigut un partit molt... L'únic potser que no ha estat a l'altura, i això és una cosa que no criticaré perquè no hi ha més nivell, és un aspecte arbitral, i tot això que hi ha aquí en aquesta categoria ve afegit en aquest porta línies, doncs l'àrbit s'hauria de cantar més a vigilar una mica més una sèrie de coses que quan no està, diguem, ajudat pels línies, doncs se te pot exigir més. Entens? I ara veig jo que aquí no ha sigut gens coherent en una sèrie de decisions que ha pres que no ha sigut les més adequades. Però bueno, això és un problema que tenia afegit, perquè nosaltres quan anem als camps de Barcelona, Girona o on sigui, allí sempre dius que les
0: decisions tomben cap a casa, no?
2: Sempre. I aquí jo no sé per què, si està més primat, o perquè si és igual que els enganyen, que els faran internacionals. vull dir que van en contra, no sé per què, i llavors que ara fiquen en contra la grada sempre me la, no la posi mai content ni mai en moment, no? Però sí que hi ha coses que han de ser més coherents, i bueno, crec que aquí també és una lliure a aprendre, perquè ens queixem molt dels col·legiats que arbitren diguem regionals, i que no estan ajudats pels tiquers. I, bueno, és un treball molt treballós, però aquests àrbits que venen en línia dels costats se'ls hauria d'exigir més. Vull dir que no és... Mira, ja no. Jo crec que hi ha decisions i han de ser més partícips en això. Vull dir que aquest és el meu comentari respecte a lo que és l'arbitratge l'any passat. I no anava en contra dels arbitratges del mes, perquè és molt difícil arbitrar. Però en coses tan puntuals com ara mateix en futbol femení, que venen jugadors, venen aquí, que que són preferents i ja comencen ja la segona categoria, ja és professional. I em penso que els que venen a arbitrar han de tindre una mica més de cara i ulls.
3: El que sí ha estat un partit obert i bonic i distret, no, Fortunato?
2: Sí, molt distret, molt distret. Ha sigut molt emocionant, inclús vull dir que nosaltres hem avançat el marcador, però l'alegria mos ha donat dos minuts. Els s'han deixat molt emmarcat i llavors, clar, per tot igual. Tots les espais en l'alça. Però bueno, la setmana que ve anem a Fontsanta a lluitar el diumenge i a veure què passa. I ja.
3: La lectura positiva de tot això és que continueu allargant la ratxa d'imbatibilitat al Municipal de la Unió, no?
2: Sí, això és una fita que a més que ha de ser històrica. Doncs, vull dir que les coses consiguen. Molts ho guanyem a pocs. Vinga, no, se guanyen els jugadors a pocs i nosaltres ens estem al costat per apoyar-nos un lloc a ser home.
3: Pues moltes gràcies per apropar-nos a esta informació de l'empat de l'Aldeana femení en aquest estrena de la categoria preferent aquesta tarda de diumenge a la categoria. Fortunato, moltes gràcies per totes aquestes connexions i ens retrobarem la setmana vinent.
2: Molt bé, amic Jesús Ferrando.
4: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: No sé si tens el xiulet arbitral de final del partit, perquè finalitzat el partit que s'estava disputant a la Torre Espanyol, on s'ha imposat finalment el conjunt visitant. El Pinell imposa la teòrica, entre cometes, lògica, i s'imposa per 1-3 a la Torre Espanyol. La Torre Espanyol 1, Pinell 3. Resultat ja definitiu.
1: 2-2, el Pinell?
0: Sí, sí, sí. I, bueno, és un dels teòrics candidats a estar a la part capdavantera d'aquesta quarta catalana, tenint en compte que l'any passat va descendir d'aquesta tercera catalana. I enguany el situen entre els màxims candidats a lluitar per aquestes dues places d'ascens d'aquesta quarta catalana i retornar així cap a la tercera catalana, una categoria que venien sent habituals les darreres temporades.

I semblava que el partit, al descans, estava sentenciat. Semblava que el Ginestà s'imposaria de forma rotunda al Corbera d'Ebre. I a 5 minuts del final del partit arriba el gol de l'empat del Corbera.

que als 85 minuts de partit estableix les taules al marcador i un minut després Sergi li dona

0: porquería de partit. Al minut 86 acaba de donar-li la volta al partit el Corbera d'Ebre. Corbera d'Ebre 4, Ginestà 3.
1: Pedro, vés a buscar el desfibrilador, ràpid. I mentre vas a buscar el desfibrilador...
2: Sí. Te faràs un nus a la llengua.
1: Anem al partit que està disputant el Tortosa d'Ebre davant el Sant Pere i Sant Pau i tenim a Ramon Castells.
2: Tenim el presi del Tortosa d'Ebre. Anem amb Finques Baix Ebre a comentar aquest duel.
3: Finques Baix Ebre amb el club de futbol Tortosa d'Ebre.
2: Ramon Castells, molt bona tarda.
4: Bona tarda a tots.
2: No és massa bona, no? A nivell de resultat, Ramon.
4: Bueno, podria ser millor, està clar.
2: Com està el partit a hores d'ara, Ramon?
4: Mira, ara mateix, 0-1, minut 41, i l'àrbitre que va evitar un penal a favor.
2: Penal a favor del Tortosa Ebre?
4: Sí.
2: Com ha arribat l'acció?
4: Bueno, un passe filtrat entre línies de Jon, i crec que li han fet el penal a Iker, l'han tombat. Jugava dubtosa des de la meva posició, però l'àrbitre l'ha tingut claríssim i ha assenyalat el punt de penal.
2: Ens comentes tu el que està passant sobre el terreny de joc, Ramon.
4: Bueno, la veritat és que hem començat el partit bastant bé, sent dominadors de la pilota, tenint-la, inclús alguna arribada en cert perill. Tot i així, el Sant Pere i Sant Pau molt ordenat, defensivament molt forts, molt físics, i en una jugada aïllada de pilota parada, concretament una banda lateral d'estratègia, ha prolongat un central, i en una segona jugada l'han ficat dins. I bueno, ha sigut una jarra d'aigua freda perquè la veritat és que estàvem dominant el partit. Uh-huh. Però bueno, no queda altra que continuar, que això va així.
2: I ara mateix ha arribat aquesta acció que converteix aquest penal que esteu a punt de servir, no?
4: Sí, ara mateix hi ha hagut diverses protestes de l'equip vigilant, Sant Pere i Sant Pau, però Roy ja té la pilota preparada per a plantar-la.
2: Roy serà l'encarregat d'executar el llançament des del punt fatídic, no?
4: Sí, està preparat. Ho notareu en seguida, no vol cantar ni oh. Sí. Bueno, està a punt de sacar, se prepara.

0: que mitjançant Roy acaba d'establir les taules al marcador. Ramon Castells, ens comentes la possibilitat d'accedir a donar-li la volta al partit, no? És així, Ramon?
1: Bueno, evidentment se lluitarà per a fer-ho. Ja us dic que el Sant Pere i Sant Pau està molt ben ordenat, defensivament és un equip molt correcte. Nosaltres hem començat ben ficats al partit, hem dit la pilota, tot i així s'han avançat des del marcador, i bueno, ja veurem què passa aquesta segona part. Tot i així no s'ha acabat, eh? Ara mateix, minut 43 de la primera part.
0: Minut i resultat des del municipal Josep Otero Gendre.
1: Saltem a minut 44, Tortosa Ebre 1, Sant Pere i Sant Pau 1.
2: Finques Baix Ebre amb el club de futbol Tortosa Ebre.
0: I d'un partit de segona catalana...

Conjunt faldut, que als 79 minuts de joc fica terra de per mig en aquest duel, en aquest derbi del Montsià. Amposta 0, Ulldecona 2.

0: En el moment que ha ajustat distàncies, el Vilaseca, al minut 71, ha retallat distàncies el conjunt del Camp de Tarragona al partit de, que es disputa a la Primera Catalana, el que tanca la jornada a la Primera Catalana. Marc Tardiu ha retallat distàncies per al conjunt local. Vilaseca 1, Sporting Gavà 2013 2.
1: Tarde d'infart a Corbera. Hi han més novetats i Josep Joanós t'ho explicarà.
0: Explica'ns les novetats, Josep. Molt bona tarda.
2: Primer diré, minut 93, Corbera 5, Ginesta 3.
0: De locos, no?
2: De locos, increïble. Una mitja hora que... un partit que ha sigut una bogeria. El primer mitja hora, el Ginesta ha passat per damunt del Corbera. Uh-huh. L'any 0-3, que algun gol hagués pogut caure. Uh-huh. A partir d'aquí el Corbera, a 1037 canvis, el partit està igualat al descans i la segona part ha sigut una bogeria. Un Corbera en trompa, uh-huh, en tromba, ha començat a fer ocasions, ha fet l'1-3 ràpidament, després ha fet l'2-3, ha fet l'2-3 i després ha continuat insistint, i ràpidament ha fet en un minut el 3-3-4-3 i ara en la contra ja n'ha fet el 5-3. Està sent una bogeria el partit de tornada a casa de la tercera catalana, el Corbera, després de 3 anys.
0: Anem per parts. Arribàveu al descans amb un 0-3.
2: Final a Corbera, Corbera 5, Ginesta 3.
0: Anem per parts, Josep. Situem als oients. Estàveu al descans en un 0-3 i que podia ser més ampli, no?, segons ens has comentat.
2: Correcte. La Ginesta ha sigut molt superior a la primera part, però molt, molt superior, sobretot els primers 30 minuts. Uh-huh. A partir d'ahir s'ha igualat i el resultat era just. O sigui, era un 0-3 just. En Corbera ha tingut alguna, però no... no l'ha sabut, però la segona part ha sigut tot el Corbera, ha sigut una bogeria, mm-hmm, ha sigut un atac i gol constant, el Corbera no ha parat d'atacar, davant d'un Ginestà que completament impotent, fins que ha aconseguit la remuntada. Ja en este final, a Corbera, Corbera 5, Ginestà 3.
0: Qui ha marcat el cinquè gol?
2: El cinquè gol
0: ha fet Jan. I com ha arribat l'acció?
2: L'acció ha sigut una contra, tiltar amunt, Bicho l'ha deixat molt, molt bé de cara i ja anar a l'espai, ha regatejat, ha fet un autopasse, ha superat el porter i ha marcat la porteria buida.
0: Millor debut impossible, no?
2: Correcte, hòstia. Hòstia, ben, al minut 30-0-3, hòstia, és una de les millors remuntades, si no la remuntada, que mai he vist a este camp. És absolutament increïble. Ha sigut absolutament el partit del Corbera, la segona part. Deu ser la segona part, una de les segones parts més emocionants que ha fet el Corbera mai, sens dubte.
0: Se ho han perdut els que han marxat cap a casa en el 0-3.
2: Sí, s'ho han perdut. Home, el partit, s'ha de dir que jo avui pintava molt malament, inclús. Pintava que la col·legiat a la segona part, ben que a la primera part del Corbera els últims 5 minuts no ha pogut marcar, tot i tindres, diràs, a la segona part baixaran la Corbera i el normal és que la col·legiat s'amplia. Però no ha passat. L'ha passat i el Corbera ha aconseguit una de les remuntades més grans que he vist a la meva vida.
0: Una remuntada heroica?
2: Sí, completament. Inesperada, fent 5 canvis al descans, en el Corbera en defensa i 3, tots a l'atac, tota la segona part. Un plantejament que normalment és suïcida, que si surt malament potser hagués tingut una golejada major, però avui ha sortit bé.
0: I bon debut d'Andreu Cano a la banqueta en la setmana que l'han operat, no?
2: Correcte. Bueno, s'ha de dir que ha acabat expulsat Andreu Cano. Bueno, les operacions no poso petatori, és el que té. Uh-huh. I bueno, s'ha posat tenso i en plena remuntana pues, ha acabat expulsat. Uh-huh. Cosa que no passa res, però ha acabat expulsat, però sí. 4 punts, que en les sensacions que va donar Godoy a Corbera, la sensació que inclús en una guia de sort a Godoy haguessin pogut ser 6, i bones sensacions en el retorn a tercera catalana. Uh-huh.
0: Molt bon regust de boca aquesta victòria, no?
2: ni que ho digues. Que anar 0-3 al minut 30 i la Ginesta té una de molt clara pel 0-4. Qui diria al minut 30 de partit, quan la Ginesta té un contra 1 pel 0-4, que el partit acabaria així. Però això és el que agrada el futbol, suposo. Aquestes coses que ni en 0-3 el partit està acabat. I no està acabat. El Corbera ha cregut i a base de creure ho ha remuntat.
0: El Corbera d'Ebre consolida així la seua aspiració en esta categoria, que no és altra que salvar-se contra més pront i millor, no?
2: Correcte, sabem que la categoria és duríssima. El Ginés ha demostrat la primera part ser un equip molt bo. O sigui, la primera part del Ginés és de matrícula d'honor. El Corbera sí que és aquí. Potser hagués pogut fer les coses millor, però la primera part del Ginés és d'equip, de zona alta de tercera catalana. Vull dir, la victòria avui, a part de ser molt important per ser els tres primers punts de la temporada, també és molt important contra un bon rival.
0: Doncs Josep, moltes gràcies per haver-nos apropat aquesta informació en directe i ens retrobarem la setmana vinent.
2: Bueno, hasta la setmana vinent. Bona tarda.
3: Tots els gols a Imagina Ràdio.

I als 28 minuts de joc s'avança el Municipal Salvador Gisbert, el conjunt local. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Jaume, que es posa per davant el marcador, davant el Jesús Catalonia B. Sant Jaume 1, Jesús Catalonia B 0. I en el precís instant que li ha establit les taules al marcador, el Vilaseca ha reaccionat el conjunt del Camp de Tarragona i a falta de 9 minuts per al final acaba d'establir les taules al marcador mitjançant Aleix Llobet. Vilaseca 2, Sporting Gavà 2013,

0: I finalitza també el partit de la quarta catalana, on s'ha imposat el conjunt filial de l'Olímpic Móra d'Ebre davant el Benissanet. Olímpic Móra d'Ebre B, 1, Benissanet 0. I també tenim descans al municipal de Santa Anna. El municipal de Santa Anna. Saps on és això?
1: A on, Jesús, a on és?
0: El municipal de Santa Anna és a Utebo.
1: A Utebo no ho he sentit mai.
0: A Utebo, que està disputant el seu compromís davant el Reus Deportiu, l'equip que entrena Edu Albacar.
1: Exacte.
0: I arriben amb taules al marcador. Resultado, gafes. Utebo 0, Reus Deportiu 0. Reus Redis. Reus Redis Deportiu.
2: Pues anem amb Paco, que està ja quasi al final, quasi ha marcat el tercer l'Ulldecona en una jugada un contra un contra el porter, però ha fallat. Bueno, que ens comente.
0: Paco, aneu com a motos, no?
3: Sí, la veritat és que sí. Diria que la segona part ha sigut encara millor que la primera. La primera sí que han fet el gol, han aguantat i tal, i la segona part, pues, en aquella temor d'esperar que l'emposta reaccionés, sí que ha reaccionat, però la veritat és que m'ha estat molt bé. Ens ha anat molt bé que ja l'emposta i la Lluïa no es posat al lateral, i bueno, i fruit d'això, pues, l'Ulla que ha jugat més en espais i tal, ha fet el segon gol, i ara, pues, estan en línia, pues, quasi que han pogut radiar en directe el 0-3, una escapada de Peter, de cara a porta, tot sol, ell, la pilota, el porter allà i el defensa detrás, i de cara arribarà i li farà i li col·locarà, però no, el porter s'ha acertat i ha impedit el 0-3. Però bueno, ara estem en temps de descompte, no sé, estem esperant que s'acabi, perquè de fet jo a l'hora meva ja el temps està passat, ja està passat. Home. I ara ve un altre, ara ve un altre escapada de Peter, però no, és fora de joc. I bueno, sí que han hagut el típic partit de rivalitat, hi ha algunes cosetes que entre els jugadors i tal, però bueno, en general el partit ha estat limpio i bé, les jugades típiques i tal. Sí que és veritat que l'Ulldecona per mi ha sigut superior a l'Emposta. La victòria de l'Ulldecona per mi és merescuda. Ha jugat bé, ha jugat molt bé, i l'Emposta, pues, vulguis que no, la pressa de sumar punts, com la setmana passada va passar que no va poder sumar, avui també a casa, pues, també esperaven sumar i tampoc no han pogut sumar, però això vulguis que no a l'Emposta, a tots els equips, pues, els passa, no? que tenen ganes de ja sumar d'una i fan final al municipal d'Emposta. Emposta 0, Ulldecona 2.
0: S'imposa l'Ulldecona, que sembla ser que no vol patir tal com va patir la temporada passada, no?
3: Pues sí, la veritat és que sí. Hem començat bé i hem jugat bé i això s'està transformant, que és el principal, en punts, que és el que s'ha de procurar. Jugar bé, però anar sumant punts. Perquè si a vegades jugues bé i no fas punts, fos malament. Ara els jugadors de l'Ulldecona, des del mig del camp, estan saludant a la grada, aquí al lateral, on està tota l'afició de l'Ulldecona, incluint-me a mi. I bé, la veritat és que els xicuelos ho han fet molt bé, i bueno, no et vull dir-te sorpresa, perquè bueno, era un partit pues, que sempre agrada, no?, vindre aquí al camp de l'Emposta. Ja no ara.
0: Era un partit on la moneda podia caure de qualsevol banda, no, Paco?
3: Sempre, sí, sempre agrada. I la veritat és que, bueno, que s'acaba el partit i ara l'afició de l'Emposta saluda els jugadors de l'Emposta i els jugadors del Ulldecona saluden els aficionats de l'Ulldecona. Tots en van cap a dins, abraçades i ja està. i ja està.
0: I la setmana vinent, el Calafell.
3: I la setmana que ve, pues, no ho sé. No sí, sé, sí. Però si me ho dius tu, me'n fio.
0: Sí, sí, home. Tinc la pàgina web de la Federació oberta davant.
3: Pues sí, tens la pàgina web, me'n fio. Pues sí, pues el Calafell. Sí, el que hem de fer, pues, ja preparava la cosa. Ara, de moment, el que hem de fer és disfrutar d'aquestos tres punts d'avui, no? I preparar, pues, bueno, a partir de dilluns, pues, bueno, la setmana que ve, el que va fer, el que tu dius.
0: Pues Paco Gallarissa, moltes gràcies per totes aquestes connexions i ens retrobarem la setmana vinent.
3: Adéu, Miquel. Vale, t'estic dient a tu, adéu, Jesús, i estic dient adéu a... els companys.
0: Els que et vas trobant.
3: Sí. Vale.
0: Ens retrobarem la setmana vinent i parlarem d'aquest Ulldecona Calafell i l'actualitat del futbol de veterans com és habitual.
3: Molt bé, correcte. Molt bé. Vale, pues hasta la setmana que ve.
4: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
7: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira Be Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.

0: quan hi ha gol a Vilaseca i el conjunt local li acaba de donar la volta al marcador davant l'Sporting Gavà 2013. Al minut 92, Cidoncha acaba de fer el tercer gol del conjunt vilasecà. Vilaseca 3, Sporting Gavà 2013, 2. En el precís instant que han arribat els dos compromisos de les 6 de la tarda al temps de descans, amb el Tortosa Ebre 1, Sant Pere i Sant Pau 1 i Sant Jaume 1, Jesús Catalonia B 0. I estem a falta de tancar el partit del Vilaseca Sporting Gavà, que està al temps de descompte, la Fatarella 1, Tortosa Ebre B 1, que estan encarant la recta final d'aquest duel, i les dos mitges parts que es disputaran al municipal Josep Otero i al municipal Salvador Gisbert. I anem en tot això a fer la ronda, la quarta ronda d'aquest programa, una quarta ronda que arriba, com sempre, de la mà dels nostres amics i sponsors a Belleu Totec.
1: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
2: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
3: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a repassar els marcadors que ens ha deixat la segona jornada d'aquesta categoria. Comencem per Primera Catalana, al seu grup tercer, amb el repàs de quasi tots, perquè el Vilaseca Sporting Gavà encara no és resultat definitiu. A repassar els 7 marcadors que tenim ja completats. Richi.
1: Sí, començarem pel Sant Boià 1, Rapitenca 2.
0: Vilafranca 0, Cambrils Unió 3.
1: Sitges 1, Júpiter 1.
0: Poble Sec 0, Fundació Atlètic Vilafranca 4.
1: Bon Pastor 5, Ciutat Cooperativa 0.
0: Camp Joliu 0, Sant Feliuenc 1.
1: Aquest migdia el Catllà 2, Ascó 4.
0: I a punt de finalitzar, el Vilaseca 3, Sporting Gavà 2013-2.
1: A segona catalana, el grup 6è, segona jornada també, com a totes les categories d'esta ronda. Ahir dissabte es van disputar 5 partits i 2 han finalitzat aquesta tarda, que els hem viscut en directe. Salou 1, Aldeana 2.
0: Ampolla 2, Calafell 2.
1: Ribes 1, Atlètic Valls 1.
0: Cubelles 2, Camarres 0.
1: I Canonja 3, Remolins Vítem 0, pel que respecta als d'ahir.
0: En aquest precís instant ens informen del final al municipal de Vilaseca. Li ha donat la volta al marcador que tenien al descans.
1: Sí.
0: S'avançava el conjunt barceloní per 0-2 i li ha donat la volta. Vilaseca 3, Sporting Gavà 2013-2, resultat ja definitiu.
1: No ha sigut tan èpica com la del Corbera, però també déu-n'hi-do.
0: Quan en aquests precisos instants n'hi han dos gols. Pedro, n'hi han dos gols. Marca la Fatarella el segon gol davant el Tortosa Ebre B. La Fatarella 2, Tortosa Ebre B 1. I al primer minut de la represa marca el Jesús Catalonia B el gol de l'empat davant el Sant Jaume. Sant Jaume 1, Jesús Catalonia B 1. Gol!

0: Miquel Jesús Catalonia B. Quan en aquest precís instant es dona inici a la segona meitat al municipal Josep Otero i Gendre amb l'1-1 al marcador. I anem a la seguida de ronda. Sí, sí. No te sento. No te sento. Ara
1: sempre
0: te sento.
1: Sempre me baixa la veu. Sí, sí. És increïble. Dic que anàvem pel Ribes o per on anàvem? Perquè ara no
0: sí, Ribes 1, no, Cubelles 2, Camarra 0, l'havia dit jo.
1: Vale, doncs Canonja 3, Remolins Vitem 0.
0: La Sénia 1, Torreforta 0, resultat ja definitiu.
1: L'hem viscut aquí en directe i també hem viscut en directe l'Amposta 0, Ulldecona 2.
0: I estem vivint en directe aquest Tortosa Ebre 1, Sant Pere i Sant Pau 1, que ha donat inici la segona meitat. I n'hi ha gol. Abans d'anar a la tercera catalana, n'hi ha gol.

0: 3 minuts torna a ficar-se en avantatge al marcador. Només hi ha durat 2 minuts l'empat al Catalunya. Sant Jaume, 2. Jesús, Catalunya, bé. 1. I seguim a la ronda.
1: Sí, com veiem, estàvem a la tercera catalana, el grup 18è, Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0. Flix 4, Gandesa 3.
0: Masdenverge 1, Horta de Sant Joan 1.
1: Roqueteng 1, La Cava 4.
0: Camarres B 1, Godall 1.
1: Aquesta tarda hem viscut el Perelló 1, Jesús i Maria 3.
0: També han viscut el, un partit d'infart. Jesús Catalunya 3, Mora Nova 3.
1: Com també d'infart el que hem viscut en, amb el Corbera d'Ebre 5, Ginestat 3.
0: I anem a tancar aquesta quarta ronda d'aquest programa amb els repàs de les dues categories de la quarta catalana, dels dos grups. El grup 35è, tenim tots a falta d'un. A falta d'un resultat, els tenim ja tots completats. Ullicona B, 6, Campredó 4.
1: Jesús i Maria B, 4, Aldeana B, 1.
0: La Cava B, 0, la Sénia B, 2.
1: Hem viscut aquesta tarda l'Alcanar 1, Amella de Mar 0.
0: I estem vivint l'inici de la segona meitat, que s'ha iniciat amb els dos equips fins de cara a porteria. Primer ha empatat el Catalunya i posteriorment el Sant Jaume ha tornat a avançar-se. Sant Jaume 2, Jesús Catalunya B 1.
1: I finalitzarem la ronda en el grup 36è d'esta quarta catalana i dissabte es van disputar dos partits, Tivenys 3, Roqueteng B 1 i Aldo B 3, Xerta 2.
0: I aquesta tarda s'han disputat la Torre Espanyol 1, Pinell 3,
1: Olímpic Mora d'Ebre B, 1, Benissanet 0.
0: I estem a punt de finalitzar aquest duel. Estan encarant-se la recta final d'aquest partit amb la Fatarella 2, Tortosa Ebre B, 1. I fins aquí aquesta quarta ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Bellotòtec.
2: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
3: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
2: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

i malauradament el Sant Pere i Sant Pau es torna a avançar al municipal Josep Otero Gendre. Als 49 minuts, no volia fer-ho, Cuenca s'ha fet un gol en pròpia porta i torna a ficar en avantatge al conjunt visitant. Tortosa Ebre 1, Sant Pere i Sant Pau 2.

0: I Jesús, anem a la Fatarella ràpidament, que ens diu Eulogi, que no està l'horno para bollos, no sé què vol dir, però...
1: està a punt d'acabar. Fa molt, molt vent, és un partit incòmode, no es pot controlar la pilota, i llavors estem guanyant 2-1. Estem guanyant 2-1 i ja diu, falta poc per acabar, clar.
2: Us heu pogut tornar a avançar, no?
1: Sí. Ha sigut un saque de córner i Marc Gironès ha rematat al mig de la porta. I ara pues, està a punt d'acabar i ara ve un, ara ve l'altre. El Tortosa és un equip molt incòmode, que va a totes, molt jove. Ah. I, bueno, veurem què passa. Ja s'està acabant.
2: Us heu trobat un filial tortosí molt combatiu, no? Esta tarda?
1: Sí, molt. Ja t'ho he dit, jo era un equip jove, no s'arruga per res, i, bueno, bé, vull dir, ha plantat cara i, bueno, i encara no s'ha acabat. Ja t'he dit jo, nosaltres hem tingut dos pals. El que t'he dit jo, si la pilota entra, ole, però si no, a patir. Mm-hmm. A patir. I ara, bueno, ara hi ha una falta a favor seu. Ves? Vale. Bueno, te penjo, 2-1, està a punt d'acabar això i a veure què passa, vale?
2: Ok, ens confirmes el final per línia interna d'aquest duel que està disputant la Fatarella davant el Tortosa Ebre B als minuts finals. Ens comentava Eulogi que... els últims minuts estaven sent apassionants i incerts en aquest duel on la Fatarella se col·locaria co-líder de la categoria amb l'Aldobé i el Pinell. Cas d'acabar així, si el Tortosa Ebre B no aconseguís el gol de l'empat en els minuts que resten. I del partit del Tortosa Ebre B anem a contactar amb el partit del Tortosa Ebre A, el primer equip que se li han tornat a ficar les coses d'esquena amb aquest segon gol. Ell no volia fer-ho, però Cuenca s'ha fet un autogol i ja torna a ficar les coses per a remar contra corrent en aquest duel si el Tortosa Ebre vol arribar a donar-li la volta al marcador. Tindrà que remuntar un resultat advers.

0: Se'ns ha tornat a oblidar una cosa. Se'ns ha tornat a oblidar la juguesca, xic.
1: La setmana que ve més i millor, ja.
0: Home, ja. Sí, perquè ara ja acabem el programa. Però se'ns ha oblidat fer l'aposta de gols que teníem esta tarda de diumenge. I déu-n'hi-do.
1: Però tu els vas comptant, els gols?
0: Sí.
1: Ah, els tens aquí apuntats.
0: Aquí apuntats. I n'hi ha gols en tots els partits. En tots.
1: Ha marcat tothom, no?
0: Sí, sí.
1: Ambos marquen.
0: Sí, sí, sí. I déu-n'hi-do. 5-3, 3-3, 3-2. Déu-n'hi-do. Aquesta aposta, no sé si hagués sigut... si algú hagués encertat aquesta aposta, però me comprometo a fer, a reprendre la juguesca de gols la setmana vinent.
1: La setmana que ve no mos oblidem.
0: Vale, vale. Si me n'olvido, me fas memòria. I anem cap a un altre camp, no?
2: Si no olvides, pagues los Cuba Libres després.
0: Vale. Vale.
2: Anem a i li he comentat a Ramon a veure si li portem sort com abans al Tortosa, sí, sí. Ebre, i remonta este partit. Anem amb el Tortosa.
3: Finques Baix Ebre amb el Club de Futbol Tortosa Ebre.
0: Se us han tornat a ficar les coses d'esquena, no, Ramon?
4: Sí, sí, així mateix. Bueno, los Andrés Sant Pau, com us he dit abans, està fent un partit molt serio. Nosaltres som dominadors, però bueno, ells evidentment utilitzen les seves armes, i en una jugada desafortunada entre la nostra defensa i Marco s'han avançat al marcador.
0: Uh-huh. I ara toca remar contra corrent, no?
4: Sí, sí, remar. Abans hem remuntat i bueno, hem de perdre esperança, continuar en el nostre joc i a veure si això.
0: Teniu ocasions?
4: Bueno, m'ho està costant arribar, eh? M'ho està costant arribar. Ara parlàvem que el porter d'ells no l'han provat encara. Som dominadors, tenim possessió, però ens falta tenir oportunitats, alguna jugada aïllada, pilota parada, però oportunitats clares, no les hem tingut.
0: Falta l'últim passe, que es diu, no?
4: Correcte. Falta l'última passada i acabar-la bé.
0: Minut i resultat des del municipal Josep Otero.
4: Minut 59 de la segona part, Tortosa Ebre 1, Sant Pere i Sant Pau 2.

Té dia que n'hi ha gols a tots els partits, perquè el partit de la cadet preferent del grup 16 que teníem en joc aquesta tarda de diumenge, l'Amposta s'ha imposat per 0 gols a 2 al camp del Mar Bartra, al camp de l'escola Camp Joliu. Ha finalitzat amb aquest 0-2 a favor del conjunt que entrena Peque, Aleix Alombreros Peque.

0: Bueno, jo crec que aquesta ja serà l'última trucada, Jesús, perquè després ve la mega ronda. I, bueno, recuperem una trucada que teníem al principi del programa, una crònica. Anem a parlar amb l'entrenador de l'Ascó, que recordem ha guanyat aquest migdia al Catllà per 2-4 i, bueno, veu ferm, va estar a la primera catalana i anem a parlar amb el seu míster.
1: Arnau Alcoverro, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I benvingut una temporada més al teu programa, a tots els gols.
2: Una temporada més al peu del canó, gràcies a vosaltres.
1: I ho heu fet en la primera victòria d'aquesta temporada i us heu doctorat avui al camp del Catllà, no?
2: Sí, bueno, sabíem que no seria un partit fàcil, el camp del Catllà mai ho és, i bueno, crec que l'equip ha fet un partit molt, molt, molt seriós, a més, després de l'inici de Lliga amb derrota al camp del Vilafranca. Uh-huh. Crec que eren tres punts que a part de que necessitàvem, òbviament, ens han vingut molt bé.
1: Fes-nos una síntesi de tal com ha anat el partit.
2: Bueno, ha sigut un partit que crec que hem controlat d'inici a fi, però sí que és cert que hem tingut tres moments que no hem sabut gestionar bé. El primer és al minut 1, amb la primera jugada, on no estem fins, la veritat, no defensem bé les esquenes i cometem un penal innecessari, però que ho era, la veritat, és així. I, bueno, l'equip ha sabut reaccionar molt bé. Al minut 5 o 6 ja havíem ficat l'empat, crec que després ens han fet en lo de domini. Hem aconseguit ficar-nos per davant, hem tingut nombroses ocasions molt clares que no hem aconseguit materialitzar i, bueno, en un altre, no sé si dir despiste o una miqueta de... No sé com dir-ho, però bueno, cometem un penal tonto que fa que ens anem 2-2 al marcador, però crec que l'equip ha sigut molt conscient de que estàvem plantejant pel partit, de que estàvem sent superiors, de que estàvem tenint ocasions, i bueno, hem seguit a la segona part amb el mateix rumb, mateixa intensitat, mateixa intencionalitat, i per sort hem aconseguit, pues, diferenciar-nos al marcador amb este 2-4, que crec sincerament que fa justícia al que s'ha vist al municipal.
1: Tres punts molt valuosos i que han de marcar un punt d'inflexió en aquest Ascó, tot i que encara estem a l'inici de temporada, no?
2: Sí, bueno, nosaltres estem tenint i sabem que encara durant un parell o tres de jornades tindrem un inici una mica atípic, anem a dir-ho així. Tenim moltes baixes, per sort aquest any tenim una plantilla molt, molt, molt compensada i no s'està notant tant, però clar, quan tens baixes de jugadors com Marcel, Sardà, etc., doncs home, òbviament són jugadors que et marquen la diferència i es noten, però crec que bueno, la feina que estan fent tots els jugadors demostra lo bé que han preparat la plantilla, lo competida que és, el nivell que hi ha, i ens ajuda a treure aquests tres punts que, bueno, que amb els tres partits fora de casa i després rebent el Cambrils el primer partit a casa després d'un mes de competició, uh-huh, pues és important sumar.
1: I tu deies el tema de la plantilla, però al mateix temps us heu pogut reforçar en noms de campanetes, entre cometes, no?
2: Sí, estic contentíssim. La veritat és que aquest any m'he trobat amb un estiu que la gent ha apostat moltíssim pel nostre projecte, ha confiat moltíssim en la idea que tenim, ha confiat moltíssim en el pla que tenim, i bueno, això ha facilitat molt la incorporació de, pues, com dius tu, jugadors que, bueno, que venen a sumar, que venen a portar, que ja han estat al club, a més, que tenen ganes de, pues, bueno, d'ajudar a fer passets endavant, que fa anys que estem buscant fer. Mm-hmm. I, òbviament, crec que ho torno a dir, crec que hem fet una plantilla molt, molt, molt compensada, a part llarga, que ho necessitàvem, ja veníem d'un parell de temporades que la plantilla era un pèl curta, i és el que et dic, estan faltant jugadors així que a priori, a nivell de nom, t'haurien d'aportar, i els que entren és que estan donant la talla, no, el següent. Llavors estic contentíssim.
1: Tres punts que s'han de fer bons la setmana vinent en el primer partit a casa, tal com comentaves tu, no?
2: Bueno, la setmana vinent encara no, encara anem fora, tornem a Vilafranca. Vam fer la jornada a Vilafranca i la setmana que ve anem contra el Fundació, al mateix camp. però bueno, sí, els hem de fer bons igualment, encara que no sigui a casa, perquè al final és el que et dic, quan comences tres partits seguits fora de casa, doncs òbviament se nota molt en aquesta categoria, i més nosaltres, que el factor camp és diferencial per nosaltres, vull dir, és així, és l'únic camp d'aquestes dimensions, amb gespa natural, doncs òbviament el trobem molt a faltar. Però bueno, crec que, ja et dic, l'equip ha sabut competir. La setmana passada, tot i tindré 10-15 minuts molt dolents, després no li van perdre la cara al partit, i amb les baixes i sancions que portàvem ja arrastrades des de l'any passat. Llavors, molt contents i amb moltes ganes d'anar una altra vegada a Vilafranca i intentar tornar a emportar molts punts.
1: Un Cambrils que visitarà d'aquí a dues jornades el municipal d'Ascó, que no està notant el canvi de categoria, no?
2: Sí, la veritat és que d'esta setmana no puc parlar, perquè no he vist el partit encara, i ahir no vaig poder anar a Vilafranca. Però sí que vaig anar a la primera jornada a veure el debut a casa contra el Sitges, i bueno, és un equip que té les idees molt clares, que crec que, a més, a part del canvi de categoria, pues, s'ha reforçat també molt bé, perquè, per exemple, inclús Àlex, que estava amb nosaltres, Pol Benito, que ja va acabar allí l'any, Marc Benito, bueno, té una sèrie de jugadors que crec que per la categoria són de molt pes, i jo no tenia cap dubte que donarien molta guerra. Sí que és cert que, ja et dic, torno a dir, vull veure el partit d'ahir, perquè un 0-3 contra el Vilafranca és un senyor resultat, llavors és una bona per ells. I bueno, amb ganes de rebre'ls a casa i veure un bon partit de futbol.
1: Pues, Arnau Alcoverro, seguirem parlant durant les properes setmanes d'aquest Ascó. Donar-te la més sincera enhorabona per aquesta contundent victòria per 2-4 al camp del Catllà, i ens retrobarem ben aviat.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un any més, i ja ho sabeu, que sempre disposat per tot el que convingui.
3: Les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
4: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda, amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres, amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
6: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
7: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
6: Ara capturen la bellesa.
7: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
6: Tens fins al 2 de novembre.
7: Infórmate'n a mayor.cat
6: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
7: Big Mad Mayor. Construïm territori.
6: Cuidem lo que és nostre.
8: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
9: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
10: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
11: Avelló Autotech. El teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa. Mega Ronda amb Poliesportiu.
1: Abans d'anar a la Mega Ronda, anem a cantar el gol del Catalunya, que mitjançant el Cova acaba de tornar les taules al marcador al municipal de Sant Jaume, el municipal Salvador Gisbert. Acaba d'empatar el Jesús Catalunya B, Sant Jaume 2, Jesús Catalunya B 2. I ara sí, anem en la mega ronda de Poliesportiu.
12: Comences tu, Richie?
0: Començo jo mateix. Comencem pel futbol veterans.
1: Oh, una mega ronda de Poliesportiu que encara està per acabar. La setmana que ve me comprometo a acabar-la.
0: Ai, tonto. La faré jo primer que tu, mira.
1: No, no, de futbol femení no està posat res.
0: Bueno, però és que això m'has d'il·lustrar tu de quines jugadores estan, quines no...
1: Per això t'he dit...
0: Perquè hi ha equips que tu saps que l'any passat els nomenaven perquè hi havia o jugadores o entrenadors...
1: I n'hi ha.
0: Que, vale, però hi ha hagut canvis, segur.
1: Sí. Perquè Laura Tomàs juga en lo Huesca esta temporada...
0: I tu ets més dutxo en estos menesteres. Has vist? Com parlo a vegades.
1: Ariadna juga en l'Ofermarguin. La que continua en lo Castelló és Ana Izárraga.
0: En això sí, en lo bàsquet Paula Curto, que també... Que tampoc no sé si ha canviat o està encara en lo Viladecans.
1: Desconeixo.
0: Vale, s'ha d'investigar.
1: S'ha d'investigar.
0: Dit tot això...
12: Quan vulguéssiu,
0: I fet palès les dues mancances...
1: Aida Samper...
0: Gràcies.
1: Aida Samper juga en la Vitoria. Ha canviat.
0: Gràcies, Jesús.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Emma Martín continua en...
12: En la Lazio.
1: En la Lazio. Mm. La que ha canviat és Laia Ballester, que juga en el Servet. En el Servet, que tot just va jugar el primer partit, van debutar a la Champions la setmana passada i van caure per 0 gols a 8 davant davant el conjunt francès que juga l'exjugadora del Barça, la Salma Parallol.
0: Pues deu ser un d'estos francesos, l'Olympic de Lió.
1: Sí, l'Olympic de Lió.
0: El tot poderós, home, no m'estranya. Pues,
1: 0-8. 0-8 i la mala fortuna que el primer gol se'l va marcar la

0: Passem al futbol femení. El partit que hem tingut avui, preferent femení grup 1, jornada 2, l'Aldeana que empatava 1 davant del Pontenc.
1: Canviem a futbol base, a preferent juvenil grup 4, jornada segona. Ahir dissabte, Escola Gavà 0, Amposta 0.
0: Preferent cadet S16, grup 4, jornada 2, l'equip dirigit per Jesús Ferrando. Partit disputat, bueno, el segon entrenador.
1: Codirigit.
0: Codirigit. Jesús Catalònia 1, Vilanova i la Geltrú 1.
1: Que ja m'han dit que per aquella banda corres i pegues uns crits que no veies. I avui diumenge al migdia...
2: Com un xinxer.
1: I avui diumenge al migdia s'ha disputat l'Escola Gavà 5, formatiu Terres de l'Ebre 1. Este l'he mirat però no l'he gravat.
2: 0-2. Ha guanyat l'Amposta.
1: Base Mar Bartra 0, Amposta 2.
0: Passem al preferent cadet S15, grup 4, jornada 2, partit disputat ahir dissabte a les 12 del migdia entre el Fundació Cambrils i l'Amposta, resultat favorable als ampostins per 2-3.
1: Canviem a preferent infantil sub 14, grup 4, segona jornada, ahir dissabte Sant Boià 1, Amposta 2.
0: I avui diumenge a les 11:45 del migdia, bueno, del matí, formatiu Terres de l'Ebre 0, Fundació Atlètic Vilafranca 1.
1: I acabem el futbol base de futbol 11 en el preferent infantil sub 13, grup 4, jornada segona també. Ahir dissabte Unió Esportiva Cornellà 3, Amposta 1.
0: I avui diumenge Tortosa Ebre 2, Vilafranca 1.
1: Canviem a futbol 7, a preferent Levi sub 12, grup 6è, segona jornada. Ahir dissabte un total de 3 partits. Base 2012 Pallaresos 3, Tortosa Ebre 6.
0: Amposta 9, Vendrell 0.
1: I Costa Daurada 2, formatiu Terres de l'Ebre 2.
0: I partit disputat avui diumenge, base Calafell 6, Rapitenca 3.
1: A preferent Alevi sub 11, grup 6è, segona jornada, i dissabte Amposta 2, Costa Daurada 2.
0: I avui diumenge un total de 4 partits, Sant Pau Apòstol 9, formatiu Terres de l'Ebre 3.
1: Vendrell 6, Aldeana 3.
0: Tortosa Ebre 12, Fundació base Marc Bartra 2.
1: I base Calafell 10, Rapitenca 3.
0: Passem al preferent Benjamí S10, grup 6, jornada 2, un total de 3 partits disputats ahir dissabte. Costa Daurada 3, formatiu Terres de l'Ebre 5.
1: Torreforta 4, Tortosa Ebre 5.
0: I Canonja 3, Amposta 4.
1: I avui diumenge al matí, base Calafell 7, Rapitenca 1. I tinc una pregunta, Jesús, perquè he vist que coincideixen varios partits del base Calafell al mateix horari, suposo que deuen tindre varios camps.
2: Jo ho desconeixo.
1: Ho desconeixes.
0: Bueno. Deuen tindre molts d'anexos.
2: Ho averiguaré.
1: Perquè m'ha llamat l'atenció quan ho feia.
0: I mos fa falta un partit d'esta categoria, partit disputat avui diumenge 27, base Calafell 7, Rapitenca 1.
1: I a preferent Benjamí sub 9, grup 6è, jornada segona, per a finalitzar ja el futbol 7. I dissabte Tortosa Ebre 5, base Vendrell 1.
0: I avui diumenge Amposta 10, Vilaseca 0.
1: I base Calafell 4, Rapitenca 4.
0: Passem al handbol, Lliga Asobal, jornada 3. Partit disputat ahir dissabte, Puente Genil 28, Balonmano Torrelavega 35.
1: A la Lliga Catalana d'Or Femenina, grup A, segona jornada. Ahir dissabte, handbol Escó 26, Oar Gràcia Sabadell 22.
0: I handbol Amposta 34, Sant Esteve 34.
1: Sant Esteve
2: Ses Rovires.
1: Empat. Primera catalana femenina, primera fase grup A, la primera jornada. I dissabte, handbol Perelló 30, la Salle Montcada B 18.
0: I Tortosa Vic Mar Major, Tarragona handbol, no tinc resultat.
1: No, perquè començava a les 7:30.
0: No tenim resultat encara.
1: S'està disputant en aquests moments.
2: Difícilment pots tindre resultat.
0: Difícilment, és que no havia vist l'hora, perdona, Jesús.
1: Segona catalana masculina, primera fase grup
2: no,
1: B.
2: No fa falta que et disculpes, eh?
1: Ja se sembla a mi. Jornada 1, aquest migdia es jugava Tortosa Café Arabó 32, Joventut 25 de setembre 37. I l'altre partit, jo ho he mirat diverses vegades i no he sigut capaç de... no hi havia resultat, i això que començava a la 1:30, l'handbol Sant Just i l'handbol Amposta.
2: Ara busco allò.
1: Vinga, mentrestant anem al vòlei, a segona catalana masculina, primera fase grup B, primera jornada també, com podem veure esta setmana han començat un munt de competicions. A les 6 es disputava el Sant Pere i Sant Pau davant del vòlei Roquetes B, tampoc no tenim resultat de moment. Continuo, no, i els altres tampoc. També ho he mirat, lo Cubells és blanc ràpid a sènior, no, este està ajornat. Este sí que ho he vist, a tercera catalana masculina, primera fase grup B, jornada 1. Aquest matí s'havia de disputar el Cubelles Blanc Ràpita Sènior, a partit ajornat. I

0: A les 4 de la tarda s'havia de disputar el futsal Tortosa Blau, Caracas, tampoc no l'he trobat, no estava a la web quan jo ho he mirat, que és fa una estona. I pel que fa a la quarta catalana femenina, primera fase grup E, jornada primera, tampoc no estava el resultat, sí que estava. Club Volei Roquetes 3, futsal Tortosa 0, 3-16-0. Canvies tu el bàsquet? I este s'està disputant, se n'ha anat de fet Enric a mirar-lo. Passem al bàsquet, a la Copa Catalunya Masculina, fase prèvia grup 1, jornada 1. A les 6 es disputava el Club Bàsquet Cantaires Tortosa, Arenes Bellpuig.
1: Passem a la primera territorial masculina, grup únic, jornada 1. Partit disputat ahir dissabte entre el Tarragona Bàsquet B 83, la Güella Cantaires Tortosa 71.
0: A segona territorial masculina, fase prèvia grup 1, primera jornada també, ahir dissabte, Bàsquet Montblanc 88, Club Joventut Ulldecona 57.
1: I la Selva Aiguabona 62, Mora d'Ebre 32.
0: Aquesta tarda de diumenge a les 6 se disputava, no sé si ha finalitzat o no, Salle Tarragona Groc Bàsquet Ametlla de Mar, no tenim resultat.
1: I també es disputava el Cantaires Tortosa B Bàsquet Vallvell,
0: que també començava a les 6 i quart. A segona territorial masculina, fase prèvia, grup 2, jornada 1. Ahir dissabte, Bàsquet Amposta 70, Salle Reus Negre 45.
1: I ha ajornat el Constantí Black Bàsquet Alcanar.
0: Sí, ha ajornat el 20 de desembre. A primera territorial femenina, primera fase grup únic, jornada 1. I dissabte, Bàsquet Amposta 41, Bàsquet L'Arbós Lila 69.
1: I a segona territorial femenina, primera fase grup únic, jornada 1, també ha ajornat el femení Cantaires Tortosa Torreforta.
0: Ha ajornat l'11 d'octubre. Canviant a l'hoquei patins, a segona catalana masculina, grup B, primera jornada.
2: Abans de canviar de categoria, recuperem el resultat de l'embol de segona catalana, amb victòria del conjunt Ampostia. A la segona catalana, a la nova categoria, s'ha imposat per 26-30 a la pista de l'Alenyà. Alenyà 26, Humble Amposta 30.
0: Com comentàvem, estem a hoquei patins, a segona catalana masculina, grup B, primera jornada. Ahir dissabte el Club Patí McDonald's Amposta va empatar amb el hoquei patins Tona 4-4.
1: Futbol sala, Lliga Nacional de Futsal, jornada 1, partit disputat ahir dissabte entre el Peníscola i el Vinyalbaell Valdepeñas, en un resultat d'empat de 3-3.
0: A divisió d'honor catalana sènior masculina, grup 3, primera jornada, futsal ahir dissabte, dos partits, futsal Amposta 7, Escola Cervera 4.
1: I també partit disputat ahir, Palau d'Anglesola 7, Cipte Alcanar 3.
0: A primera divisió territorial sènior masculina, grup 9, primera jornada. Avui diumenge s'han disputat, s'estan disputant alguns partits. El que sí que ha finalitzat és el Dertotxic Camarles 6, futsal Bot 2.
1: I s'estan disputant a hores d'ara el Flix Montbrió
0: 2-5, a la mitja part. A Pobla de Mafumet, Batea 2-2, a la mitja part.
1: I el Tivissa,
0: presentació Reus 1-0, a la mitja part.
1: Passem a la segona divisió territorial sènior masculí, grup 13, jornada 1, partits disputats ahir dissabte, un total de 2. Batea sub 23-7, Vilalba 5.
0: I Marroig 4, Benifallet 3.
1: Avui diumenge s'ha disputat un partit i un altre que no tinc resultat, sí, Richi. Els Guiamets 6, Inter Rasquera 8.
0: I Riudoms 8, Mora Nova 2.
1: Segona divisió territorial sènior masculí, grup 14, jornada 1, un total de 3 partits ahir dissabte en Roquetes 4, Rapitenca B 0.
0: A Eslacènia 8, futsal Roquetes 1.
1: I Mediterrani 4, del Tebre 6.
0: I avui diumenge a les 5 s'ha disputat l'Amposta B 4, Laguna 6.
1: I s'està disputant a hores d'ara l'Ametlla de Mar, l'Eslacènia.
2: Podem recuperar els resultats definitius de la primera divisió de futbol sala, amb el Tertochip Camarres 6, Bot 2, resultat ja definitiu, com ho ha estat també la victòria del Flix per 6-5 davant el Montbrió i la derrota ajustada del Batea a la pista de la Pobla de Mafumet. Pobla de Mafumet 6, Batea 5.
0: Canviem al futbol sala femení i en això finalitzarem la mega ronda. A primera divisió territorial sènior femenina, el grup 3, primera jornada, s'havia de disputar, però ha sigut ajornat el 2 d'octubre, el futbol sala Amposta Borges.
1: Segona divisió territorial sènior femení, grup 7, jornada 1, partit disputat ahir dissabte a les 7:10 entre el futsal Tortosa Blau 11 i Inter Rasquera 1.
0: I avui diumenge, aquesta tarda, a les 5:30 s'ha disputat l'Experience Amposta 3 del Tebre 0.
1: I s'està disputant a hores d'ara el Priorat Nord Futsal Gandesa.
0: I hasta ahí puedo leer.
2: I hasta aquí la meva ronda de poliesportiu. Intensa ronda. Que la setmana que ve serà més intensa.
0: Sí, intenta.
2: Sí.
0: Ficaràs comentaris d'allò?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ostres. M'hauré de portar el monitor, perquè no sí, m'hi veig. Sí. No m'hi veig, m'hauré de portar el monitor. Fica Comic Sans, però saps? Sí, gran sí, d'aquella, sí. Saps?
2: Una mega ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Bellautotec.
3: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
4: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.

I malauradament no hem estat talismans esta segona connexió amb Ramon Castells, amb el president del Tortosa Ebre, perquè ha arribat el tercer gol i perquè pràcticament hi ha sentència a aquest partit davant el Tortosa Ebre del Sant Pere i Sant Pau. Al minut 80 de joc ha arribat el tercer gol del conjunt tarragoní. Tortosa Ebre 1, Sant Pere i Sant Pau 3.

0: I estem a 5 minuts d'arribar al punt horari de les 8 de la tarda. És moment de fer agraïments.
1: Estava mirant a veure si hi havia algo de Sant Jaume, però no, no hi ha ni connexió.
0: Cric, cric, cric, cric.
1: S'ha estropeat.
0: No, no, jo tinc a Pau Rodrigo, que és el contacte.
1: Ah, vale. Sí. Bueno, Pau Rodrigo, perquè és de carn i os i no s'estropea, però...
0: I té la mala costum d'escoltar el programa.
1: Ah, vale, mala costum. Vale. I reacciona sobre la marxa.
0: Sí, no, no. I t'informo...
1: Sí.
0: Bueno, t'informa Pau Rodrigo...
1: Sí, dis-me, Pau.
0: ...que té un camp de futbol 11 i dos de futbol 7, lo Calafell.
1: Ah, per això, perquè ja vaig veure que hi havia tres partits que coincidien en horari, dic, si no tenen diversos camps, aquesta gent no, no és impossible.
0: I anem a cantar...
1: Gràcies, Pau.
0: Anem a cantar el gol, anem a cantar gol al minut 95. I arriba el gol que avança el Reus Redis al municipal de Santana. Davant l'Utebo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Reus Redis, que mitjançant Unai ha fet el gol que valen 3 punts al conjunt del Sant Jaumero, Edu Albacar. El partit ja ha arribat al final amb aquesta victòria del conjunt reusenc. Utebo 0, Reus 1.
1: I Pedro, perquè no se fica en les eleccions, si no te diria el resultat de Trinidad i Tobago. O sigui,
0: i n'hi ha dos gols més, n'hi ha dos gols més. Anem a sintonia de gol, perquè el Tortosa Ebre retalla distàncies al minut 90 mitjançant Dome des del punt de penal, i al minut 91 arriba el 2-4.
1: Nostres.
0: Arriba el 2-4 del Sant Pere i Sant Pau. Estan a temps de descompte, i ha marcat el conjunt tarragoní el quart gol, que pràcticament sentència ja aquest duel entre el Tortosa Ebre i el Sant Pere i Sant Pau. Ara sí, és moment
1: de
0: fer els agraïments. Richi, dispara.
1: Ja voy. Bueno, moltes gràcies a molta gent que no nomenarem. A Pau Rodrigo sí que el nomenaré avui.
0: Final. Final a Sant Jaume. Final a Sant Jaume. Municipal Salvador Gisbert, amb taules al marcador. I tenint en compte que Àlex Garrigós ha jugat de porter. Perquè...
1: Bueno, per una expulsió.
0: No, no.
1: No.
0: No, no, ha començat el partit de porter. I, bueno, encara així han pogut rascar un puntet al municipal Salvador Gisbert. S'ha avançat dos cops el conjunt local i ha respost el conjunt verd i blanc i ha pogut rascar l'empat a dos gols.
2: Però que Àlex Garrigós havia sigut porter, també s'ha de dir.
0: Sí, sí.
2: Però per què? S'ha fet mal el primer...
0: Coses.
2: Coses.
0: Coses del directe. Sant Jaume 2, Jesús Catalonia B 2. Resultat ja definitiu.
1: Bueno, ara puc ja.
0: Bueno, dispara.
1: Com estàvem dient, moltes gràcies. Hi haurà gent que no nomenarem. Gràcies també, pròximament en un futur els nomenarem a tots. Ens ajudeu tots moltíssim, però sobretot moltíssimes gràcies a Pau Rodrigo, a Fernando García, a Miquel Àngel Campos, a David Cosido, a Fortunato Simón, a Paco Callarissa, a Eulogi Miró, a Francesc Granell, a Jordi Pérez, a Ramon Castells, a Josep Joanós i a Arnau Alcoverro. Moltíssimes gràcies.
0: Amb tots ells han fet aquest programa...
1: Bueno, és que no seria possible.
0: Sí, sí, sí. Amb tots ells hem fet aquest programa, un programa que hem anat creixent en aquest grup de... en aquest canal de difusió del programa de Tots els Gols. Començàvem amb 755, si no me'l conto.
3: I actualment, Jesús, t'actualitzo, tenim 864 seguidors.
0: Buah, allí és nada.
3: Aquí en 4 horetes han pujat més d'un 10% de la gent que ens seguia abans. El 2025 ara teníem unes 700 al començar el programa, ara 864, perdó.
0: Atribuos-ho tanto, Pedro i Manu. Molt bona feina.
2: La veritat és que va creixent i, bueno, pues dona molt de goig poder tindre este grup de difusió.
0: I, Manu, l'agraïment és extensiu a les persones que heu ideat este grup, este canal de difusió.
3: Que hem de dir, al final, pues, se fa el més... el que és més fructífer tant per al programa com per a la gent, perquè no pot ser que s'estanqui el programa i tampoc pot ser que la gent se quedi desinformada. Així que gràcies a aquesta nova iniciativa Tots els Gols podrà arribar a tot arreu de tot, i tothom que ens vulgui seguir.
2: Ja espera...
1: No sigues diplomàtic, de gràcies res, un gin tònic.
3: Sí, a veure quan imiteu pel carrer.
2: Espera, perquè los jugadors del Tortosa Ebre no mos deixen anar al món perquè a casa,
0: Sí.
3: No paren.
0: Marquen el tercer gol.
1: Ah, sí?
0: El tercer gol al minut 94. I, malauradament, ha xiulat el final. L'àrbitre ha xiulat el final, ja en tenia prou. I ha xiulat el final... derrota per la mínima, derrota ajustada del Tortosa Ebre davant el Sant Pere i Sant Pau. Tortosa Ebre 3, Sant Pere i Sant Pau 4. No, ja pots fer ratlla.
1: Dic que llàstima el gol del Sant Pere i Sant Pau als últims minuts, perquè si no hagués empatat.
0: Sí. En això, hem cantat... Uah. Una seixantena de gols, una setantena. Una locura. Bueno, una locura que continuarem la setmana vinent fent-la.
1: Pofi.
0: Perquè com estem males de futbol...
1: Bueno, de tots els esports en general. No?
0: I tots vosaltres ens feu costat i la vostra companyia és impagable. Impagable. Tots els diumenges de 4 a 8 de la tarda amb la sintonia de Tots els Gols. Hasta diumenge vinent. Que siguésseu feliços. Adeu.
4: Fins aquí Tots els Gols. Diumenge vinent, més i millor. Si es pot...

0: Zeppelin.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
4: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electromoder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
7: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora.

0: I estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.